0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: A mi ja m'ho deia el pare. Fill meu, per l'esport vals molt, per això ara t'allo entrades en un camp de futbol. Això sí, de bon matí, quan el sol em pica la carbassa, al lavabo faig pipí, em poso un xandalí, surto al carrer de casa. Jo vaig fent futi-futing, futing, futi-futing, futing. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing, futing. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing, futing. Trepitjant ciment i grava, em sento olímpic de medalla. Ara fluixo, ara accelero, segueixo el ritme futinguero. Tot el barri és un clam, aquest el fill el samarang. I aquí tenim fent futing, de l'inserso una colleta, un botiguer amb samarreta, un empleat de la caixa, un trabucaire en faixa, la senyora i el marit, oh, i l'amant de la senyora, que torna de fer el circuit. 30 mestres, un menor.

pudding, que vaig a pudding, pudding, pudding. Pudding, pudding, pudding, pudding, que vaig a pudding, pudding, pudding. Pudding, pudding, pudding. I és que fer pudding, senyors, guanyes tipo i baixes pes. I és tan bo, és tan saludable, que el practica l'honorable per al pati dels tarongers. Jo vaig fent fruit.

0: Radio Arers, a Pollestres, 95.
1: Us vull ballar la sardana a casa meva demà. Prou anys de fer d'ermità, prou anys de beure tisana. Vella amiga americana, heu travessat l'oceà amb el vostre aeroplà i heu enganyat

seré com un milicià a polir i custodiar granets de fruita pagana. Ja sé que sereu galana amb mi, pobra

guerra civil. Tot penja d'un fil, la busca i la viga a la capital. I el camp els remances contra el món feudal. Valga'ns Déu, valga'ns.

0: Pedala.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Clarets, a Salses, 95.
1: A l'Aspre, escolteu Radio Arrels
2: el 95 i 80.

0: bien entendu.
1: Hi ha persones que arriben molt abans que tu ja hi fossis.

0: Radio Arers, a Elna, 95.
1: Teníem tots aquests mots trobats un dia pel camí, uns mots una mica torts que bé calia fer servir. Potser sí que els estimàvem, en tot cas poc ens n'adonàvem. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Amb ells dèiem el dolor d'una estella sota l'ungla, el regust d'un vell petó, l'olor moixa de la pluja, el basqueig d'un dia somort, els anys de bona o mala sort. Avui on són aquests mots? Aviat mort els nostres mots. Sabíem dir el menyspreu, el nom de la covardia. Sabíem parlar del preu pel qual per força ens vendríem. Mal parlar dels cosins i també odiar els veïns. Avui on són aquests mots? Aviat morts els nostres mots. Avui, però, on són els mots? Amb aquesta cinglantana que s'ha fet el casalot dins la nostra boca plena i se'ns va menjant la llengua tan bon punt li ve la gana. Morts els mots, no queda res, però és igual, garlem francès.

0: Ràdio Arrels. Són les 7.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Una hora 100% en català.

0: sabies fer.
1: Radio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
2: Ràdio Arrels.
3: A

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8.
3: Ràdio Arrels. Acaba aquest any 95.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Era més bonic el meu país.
5: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. En aquesta ràdio, en tots aquests anys, s'ha pogut escoltar reportatges, entrevistes, informacions, debats, cròniques de diversos aspectes de la realitat de Catalunya Nord. També de les seues tradicions, fins i tot de les més ocultes, com quan Ràdio Arrels va entrevistar una dona d'un poble del Rosselló que mantenia la tradició de curar amb pregàries. La dona va preferir no donar el seu nom ni el seu vilatge. Una de les malalties més freqüents, l'aneigament.
6: Perquè això són els menatges joves, o són negats els menatges dels seus germans, d'un joguet de cops, i és fàcil a curar. Llavors l'enneigament és corrent, perquè hi ha aquests menatges de l'un per l'altre, les mares t'ho diuen, i de cop venen a tostar la porta per assenyalar l'enneigament del menatge.
7: I qui són, veïnes vostres? Són gent d'altres vilatges?
6: D'altres vilatges també.
7: Si ve una persona ara, per exemple, que no coneixeu pas i us diu, és que me podeu curar, vos esteu disposada a ho fer?
6: Si és l'ennegament, sí, perquè si l'ennegament hi ha el mal de dents i pus.
7: Generalment la gent té confiança amb el que feu?
6: N'hi ha que sí, met altres no, perquè n'hi ha que se'n foten.
7: Qui us ha après, qui us ha ensenyat aquestes pregàries?
6: Ma mare, de mare en fill.
7: I si voleu curar un ennegament, què cal dir?
6: I bé, vull dir la pregària que cal fer. Per l'ennegament, doncs sempre vos cal dir les pregàries, ben segur, imprès, fer la signo de la creu. Dos són dos, presto són i presto serien la Verge Maria. Jesús és nat, Jesús és mort, Jesús és ressuscitat. Encomaneu a Santa Trinitat, la tal persona, Santa Trinitat, cureu del nom, de l'ennegament, com aquestes paraules són la pura veritat, i dir tres o nou cops.
7: I per la cara esqueixada, què cal dir?
6: I sempre, després les pregàries, vos cal tenir un torçón blegat 9 cops. Ho poseu sobre la camisa o sobre la persona que és malalta i li dieu del banc que té el mal. I comenceu. Però el cim no la creu, sempre, i me l'agulla. Que la carn esqueixada de tal persona sigui tan aviat curada com l'agulla i fil li ha passat. Dir 9 cops. I imprès, comaneu tornar la persona a la Santa Trinitat. Santa Trinitat, que la carn esqueixada de tal persona sigui tan aviat curada que un altre senyor t'ha ressuscitat.
5: Curar la carn esqueixada, l'aneigament o altres malalties amb aquestes pregàries que explicava una dona d'un vilatge del Rosselló que no va voler que es digués el seu nom en un reportatge de Ràdio Arrel sobre aquesta tradició que als anys 80 era ben viva.
1: Ràdio Arrels, a Burquera, 93.1.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Els camins i baix del casal del Conflent.
2: L'escudella del pastor.
3: Contat pels noedaires Denis Alsenac i Etienne Paire l'any 1995. Adaptat per en Didier Paire.
2: L'il·lustrador és l'Alexandre David.
3: A la muntanya de Noedes hi ha un estany que li diuen el Gorg Estelat. Perquè, en els temps antics, les fades que hi vivien hi havien gitat un grapat d'esteles. L'estany n'ha quedat centellejant per sempre. I quan mires l'estany des de dalt, pots veure les esteles.
2: Allà, un pobre pastor tenia costum de fer pasturar les seues fedes. Aquest pastor tenia per sola riquesa una lluïsa d'or que s'havia guanyat després d'anys i anys de treball. Per por dels lladres, havia amagat la peça d'or sota la seua escudella de fusta. Havia fet un forat amb el ganivet. Ben rodó, havia posat la lluïsa a dintre i ho havia tapat amb un altre tros de fusta. Era ben fet i ningú ho hauria pogut endevinar. Havia gravat el seu nom al fons.
3: El pastor anava sempre acompanyat per un jove rabadà que aprenia l'ofici de pastor, l'ajudava i el servia. Un vespre, quan havien acabat de menjar la sopa, el pastor va dir al pallago: «Nin, vés a rentar les escudelles i les culleres».
2: El jove va obeir i se sap pas com va passar, mais, tot rentant, l'escudella del pastor li va escapar. Va caure i va capbussar a dintre de les aigues fondes de l'estany.
3: Tot gatimuix i cap baix, el rabadà va tornar a prop del seu amo i li va anunciar que l'escudella era perduda. El pastor, habitualment amable, era molt, molt enfurismat.
4: «Innocent, com has fet aquí encara?»
3: I el nin en tenia pas ben bé per què. Era una escudella de fusta molt senzilla, com en sabien fabricar els pagesos i la gent de la muntanya. Li costaria pas res, tot vigilant el ramat, d'en fer una altra. Ben segur, va pas gosar-li dir això.
2: Els dies van passar. El pastor se va fabricar arreu fet un altre plat. Mais semblava que havia perdut tota alegria. I passava hores senceres mirant les aigues de l'estany, tot rumiant unes paraules que el rabadà no entenia.
3: A la fi de l'estiu, quan les primeres nevades van començar d'emblanqueir els cims més alts de les muntanyes, el pastor i el seu ramat van començar a baixar cap a la plana, com solien fer cada any. Mentrestant, el rabadà se va quedar al poble de Noedes amb els seus pares.
2: A l'hivern, el ramat pasturava les garrigues, sobre els turons del banc de Salses, molt, molt lluny de les muntanyes. Tot el paisatge recordava l'ús mil·lenari dels paratges pels pastors. Petites cabanes de pedres seques, cortals i ruïnes tan velles que se'ls hi podia pas donar cap edat.
3: Un dia, al peu d'un orri, mit aquí que el pastor va veure un nin de 5 o 6 anys que jugava a fer rodar un tros de fusta amb un bastó. mirant de més a prop, va veure que era una escudella. Li semblava ja haver vist aquest objecte. Li va venir com un nus a la gola.
2: Nin, me pots deixar veure aquesta escudella? Va demanar el pastor. Quan va tenir el plat a les mans, el va girar a poc amb el cor bategant. I el que havia sospitat, sense saber per què, era aquí, davant dels seus ulls, un tap de fusta al fons de l'escudella. Amb el seu ganivet, va fer saltar el tap. La Lluís era aquí. Era increïble.
3: Nin, aquesta escudella és meua i el meu nom gravat al fons, veus? On l'has trepada? Són els meus pares que l'han trepada a la rigola de salses i me l'han donada, va respondre el nin. Cal explicar que la rigola de salses, també anomenada font estramar, és una enorme font d'aigua clara i dolça que surt al peu d'un turó no gaire lluny de la mar. El pastor va suposar que hi havia un misteriós camí d'aigua subterrani que unia el gorg estelat de Noedes amb la font estramar i que la seva escudella l'havia seguit fins allà. Va explicar això a tothom i tothom s'ho va creure.
2: Si mai aneu a la font estramar, feu-ho de bon matí o al capvespre, quan hi ha un poc de foscor. Veieu, tindreu la sort de veure unes petites esteles ballant al fons del pou d'aigua blava.
3: Passa un gos, passa un gat, aquest conte és acabat.
1: Era l'escudella del pastor amb les veus de Violeta Tubert i Didier Pairé, del Casal del Conflent, i breument la de Sergi Mias.
5: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
6: Radio Arrels.
7: A Bulaternera, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
3: Bon dia. Avui continuarem amb l'oposició complementària identitat versus alteritat i parlarem d'alteritat a partir d'un llibre d'en Francesc Candel, Els altres catalans. Ich bin ein Berliner, va dir en un discurs molt conegut ara, el 26 de juny del 1963, 5 mesos abans del seu assassinat, el president John Fitzgerald Kennedy. I ho va fer a mig camí entre les publicacions de Nosaltres els valencians i Els altres catalans, i d'aquesta manera problematitzava la relació que hi ha entre la identitat i l'alteritat. No és un debat nou. Ja el Nietzsche va escriure Ich bin ein anderer, és a dir, jo sóc un altre. I Rimbaud, je est un autre, jo és un altre. I per parlar d'un llibre que va tenir molt d'èxit a finals de la Segona Guerra Mundial, Huit clos, a porta tancada, de Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. L'infern són els altres. Però aquesta paraula, l'alteritat, no la trobareu pas als diccionaris d'Alcover i de Coromines, per una raó molt senzilla. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans la defineix com estat o qualitat d'ésser altre. És fat i parcialment inexacte. De fet, és un concepte creat pel filòsof Emmanuel Levinas, que diu més o menys que l'alteritat consisteix a prendre consciència del punt de vista de l'altre, considerar-lo com a vàlid, tenir-lo present. I afegeix, le même est un autre, el mateix, és un altre. I aquesta alteritat té més molt a veure amb la nostra empatia. Aquesta postura és la de Paco Candel en Els altres catalans. Aquest llibre gruixut de més de 350 pàgines va ser publicat a la col·lecció Barata d'Edicions 62, la col·lecció A l'Abast, i va ser un mig encàrrec. A la base hi ha la voluntat dels editors d'Edicions 62 de prosseguir la beta de Nosaltres els valencians de Joan Fuster, i fins i tot en Max Kanner, el director, li volia donar com a títol Nosaltres els immigrants. I també hi ha a la base un article del propi Candel publicat a la revista La Jirafa el 1958, Los otros catalanes. Aquest llibre va ser escrit en 8 mesos, des de febrer fins a l'octubre del 63 i immediatament després traduït per Rafael Folch i Camarasa, passant pel sedàs de la censura del Ministeri d'Informació i Turisme del tristament conegut Manuel Fraga i Riverné. I es va beneficiar el Paco Candel de l'ajuda econòmica i logística del Jordi Pujol i del Joan Raventós. Es va publicar Els altres catalans en les mateixes condicions que Nosaltres els valencians 2 anys enrere. Va sortir en motiu de la Diada de Sant Jordi i va assolir un èxit enorme i fins i tot superior a Nosaltres els valencians, ja que se'n van vendre 30.000 exemplars en 3 setmanes. I això en català, en ple franquisme de la celebració de los 25 anys de paz i 2 anys abans de les lleis que el flexibilitzarien una miqueta. De fet, l'obra en castellà sortiria uns quants mesos després. En Francesc Candel, aleshores, no era pas un desconegut. Nascut a Cases Altes, en País Valencià, el 1925, va venir amb la família als 2 anys a viure a la Barcelona suburbial de les barraques de Montjuïc i les cases barates de Cantunis. Autodidacta, va escriure una 50ena de llibres, començant per la narrativa en castellà de gènere realista i sociològic, amb títols tan potents com «Hay una juventud que aguarda», «Han matado a un hombre», «Han roto un paisaje» o «Donde la ciudad cambia su nombre». El títol d'aquesta novel·la fonamenta el llibre, que problematitza la pertinença al món català de qui prové d'altres regions de parla castellana i s'instal·la en barraques i cases barates de la perifèria del Cap i Casal de Catalunya. I qui millor en parla és el propi Paco Candel. Deixem-li la paraula, en boca meva, amb 2 extractes trets de l'edició original que dec

0: Grècia, però català al capdavall. Segon extracte, la barraca ha estat la gran tara del suburbi, la de degradació de l'immigrant, l'exponent i la mostra dels extrems a què poden fer arribar la penúria i la misèria. Ho ha estat i ho és. Segueixi sent-ho a desgrat de totes les manifestacions publicitàries. Els debats actuals sobre la immigració, la identitat i l'alteritat mereixen enriquir-se a la llum d'aquest llibre, que us aconsello. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
2: Radio Herers, a Sureda, 95.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Vilatges de Conflent. Escarú. Hem travessat el vilatge pel mig fins al carrer Biron i ara baixem.

0: anem, doncs, que passem per la, una carretera que és més, direm, més nova, sempre potser ha existit, però en tot cas passa per mig del vilatge, passa per les vores.
1: Aquí hi havia un Noguer, aquí hi havia també el garatge municipal. I el garatge municipal, dic que en aquest garatge hi havia l'autobús, perquè se cal recordar un temps, hi havia un autobús que pujava i baixava cada dia cap a Prada, d'Escarú. Se cal recordar d'aquell temps. Era homenatge, però cada cop que vinc aquí me recordo d'aquest garatge, d'aquest autobús. Ai, mira.
0: I doncs, sí, sí, bé, com ho has dit, hi havia vida, perquè aquests 80 d'ara, a l'època, eren 800, no? O 600, centenars, en tots cas.
1: Espiem als arxives, 1920, hi havia 400 habitants. Als anys 1960-61, antes del tancament de la mina, hi havia a prop de 300 habitants.
0: 300 habitants per un vilatge petit, un poble bastant petit. La gent ara que hi fan? Hi ha jubilats, hi ha gent que treballen?
1: Hi ha un munt de... Bon, hi ha jubilats, hi ha gent que treballen a Tués, hi ha gent que treballen a l'Hospital de Prada, hi ha gent que treballen a Bernat, hi ha també tres o quatre pagesos, i hi ha pagesos que tenen vaques, i hi ha pagesos que tenen, fan llegums, i cada, si aneu el dimarts al Mercat de Prada, al costat de la plaça de Prada, hi ha pagesos, dos pagesos que venen llegums d'Escarú. Aquí era el meu camp, tenien abricoters, i aquí, veus, me'n vaig explicar com, perquè feien remolatge per porc. Hi havia un tas de remolatge aquí, pel Saia, el meu pare tot carregat dins de la carreta, i quan la carreta era tota plena de remolatge, la vaca, les vaques, les dues vaques, hi havia la marquisa, hi havia la marquisa i la negra. Podíem pas pujar aquí. Un cop la negra ha posat les dues pates així, al genoll, s'ha posat al genoll, i la marquisa ha tingut tot sobre la carreta. Jo me recordo ben bé d'això. I tothom, els veïns, tothom ha vingut aquí, per això a la carreta i per ajudar la marquisa.
0: Doncs estem a aquest carrer que és a base d'Escarú, que fa un contornament d'Escarú, eh?
1: Sí, sí, però aquí hi havia un munt de cases. També aquí s'estava a Llebord. Veus aquí de sota, tenia un hort, ara hi ha pas més cases, eh?
0: No, és buit.
1: És buit, però hi havia cases, tot això, era ple de cases, això. A Llebord, me'n recordo ben bé, i darrere a Llebord hi havia el ferrer i la ferrera. Darrere el Llebord. Això ho veus aquí. Això és la farga.
0: La farga
1: del poble.
0: Donc, això és sota del carrer Biron, de fet. Eh? És el que has explicat des de dalt, que era molt construït. I ara, amb els esdeveniments, que finalment l'Ajuntament ha tingut raó, però les cases no han tornat, eh?
1: No, les cases n'han pas tornat i la gent són pas aquí, són morts tots, i la memòria és viva d'aquest lloc, és viva. Te faig visitar això, però la memòria és una memòria que per nosaltres és caro, per memòria de la mina, per l'Ajuntament, és quelcom de preciós. Perquè el museu, si és aquí, és perquè hi ha hagut un munt de destrucció. És per això que el museu és aquí, perquè ens cal tenir un poc per la gent que han partit d'aquí, no es calia fer com...
0: Com un homenatge.
1: Com un homenatge, i l'homenatge és el museu.
0: Sempre amb el Daniel hi ha molta emoció quan parlem d'aquesta època, del passat, però, Daniel, el futur d'Escaró, perquè parlem molt de memòria, però el futur.
1: El futur d'Escaró és dues coses. Cal tenir la preocupació d'aquests pagesos que són aquí. Donc una agricultura, una petita agricultura, però una agricultura de muntanya. Això és la primera cosa. I la deuxième cosa, la segona cosa, és el turisme. Però un turisme respectuós de l'environnement, de la història, de la memòria. I tenim també preocupació de fer viure al centre la plaça Sant Martí. Tenim encara un munt de coses a fer. És això l'avenir d'Escaró.
0: Al proper episodi arribarem a les cases noves d'Escaró, resultat col·lateral de la destrucció d'Escaró d'Amunt.
2: Radio Arrels, a 3 hores 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 9.
3: Ràdio Arrels. A tuí, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
0: Ràdio Arrels.
4: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
5: Avui anem fins a Barcelona. Des de davant de la façana del naixement de la Sagrada Família, la més antiga, hi surt una rambla en direcció nord, l'Avinguda Gaudí. A l'altre extrem d'aquest passeig hi ha un dels conjunts modernistes més importants de la ciutat, el recinte modernista de Sant Pau. Aquest recinte es va construir els primers anys del segle XX, dirigit per l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, que també va construir el Palau de la Música Catalana. Sant Pau es va construir com a hospital de pobres de la ciutat, substituint l'històric Hospital de la Santa Creu, que es trobava al barri del Raval, una zona que havia estat dins de muralles. L'Hospital Modernista de Sant Pau va estar en ús fins l'any 2009, que es va inaugurar un nou hospital a l'extrem nord del recinte. Sant Pau és el recinte més gran del modernisme català i un dels conjunts modernistes més grans d'Europa. Té 13 edificis construïts durant la primera dècada del segle XX i 6 més construïts durant els anys 20. En aquest recinte hi ha un auditori on es programen concerts durant tot l'any i a més s'hi acullen actuacions durant les festes de la Mercè, el Festival Barcelona i el Live Victoria. Sentim un fragment de Flor de pell de Carles Marigó dins del concert Breaking Bach al Festival Barcelona del 2023, enregistrat per Catalunya Música.

0: Acabem de sentir un fragment de Flor de pell de Carles Marigó dins del concert Breaking Back al Festival Barcelona. És del 2023 i enregistrat per Catalunya Música i ens ha servit per parlar del recinte modernista de Sant Pau, a Barcelona, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arts, a Salelles, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
2: El 28 de juny del 1967 és el segon i darrer dia de concert que el cantant del País Valencià, Raimon, fa al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Aquestes actuacions són gravades i seran publicades per Edixa aquell mateix any. El disc es titula El Palau. Entre els temes que el cantautor de Xàtiva hi va interpretar hi trobem el seu famós El vent.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
2: Darrer dia, 13 de setembre. He dormit bé, sense malsons, gràcies al coronel von Ritz, el director de la presó, vell amic dels meus pares, que em va donar un parell de pastilles per dormir. Em va prometre que faria arribar aquesta carta al meu pare i li diria que la meva darrera voluntat era que fes tot el que pogués per trobar la teva adreça i enviar-te-la. He tornat a llegir el que vaig escriure ahir sobre els meus pares. Estic francament preocupat per ells, sobretot per la meva mare. Què farà quan sàpiga que els seus amics nazis m'han matat i s'adoni que han perdut la guerra i que la nostra Alemanya és en ruïnes? Com podrà pair que el seu món s'ensorri? Tindrà ànims per enfrontar-s'hi? O trobarà que la vida no val la pena? Quan la vaig veure per darrer cop, després del desastre de Stalingrad, no estava gens ni mica alterada. Deia que la guerra estava pràcticament guanyada i que Alemanya seria l'amo d'Europa. Recordo que llavors vaig intentar comunicar-me amb ella per descobrir quina mena de dona era. Tenia ànima? L'ànima valenta, de Fred Ullmann, traducció de Dolors Udina, publicat l'any 1996 a les edicions Columna.
0: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. A Font Romeu, 93.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Dites d'Arrels. Joan Lluís Mas, de l'associació Terra dels Avis.
3: Joan Lluís Mas, bon dia.
4: Bon dia, Miquel.
3: Som aquí a Elna, al Conservatori de l'Associació Terra dels Avis, i tinc un utensili quadrat metàl·lic aquí amb mi.
4: Sí?
3: Que m'has dit que és un estrígol, això? Per què serveix, això?
4: Serveix per estrígolar.
3: Molt bé, ja, aviam. Crec que necessitaré més explicacions, eh?
4: Bé, en català seria una mena de pinta, empenya, si voleu, i amb això estrígules, és a dir, vas passant sobre el pèl dels cavalls per mort dels a netejar, sobretot perquè sovint hi ha bossis d'herba que han quedat enganxats o de fulles o coses així, i vas exactament com tu, si te poses...
3: amb els cabells rinxolats tindria feina.
4: Sí, tu la pinta no la vas fer servir sovint.
3: no massa, però sí, és per tenir els cavalls ben...
4: Sí, i crec que és una cosa que és perfectament actual, perquè tenen les mateixes, potser són de plàstic ara. Nosaltres en tenim tota una sèrie, que són evidentment de metall, perquè abans tot es feia de metall, que són indestructibles, i hi ha una part rugosa, com ho podes veure, rugosa, així, i llavors això fa que treu tota tota aquesta petita cosa que s'ha agafat amb el pèl que té aquí.
3: I queden els cavalls ben nets. Avui, sí, precisament, ens portes una dita... Sí, relativa als cavalls.
4: Sí, això ho deia mon pare, deia, si vols pas treballar pollí, treballaràs rossí.
3: Aviam, anem si per vols, parts.
4: Si vols pas treballar pollí, què és un pollí? Doncs és el petit del cavall, el pollí. És un dels noms, en tot cas, per dir pollí. Treballaràs rossí, és a dir, treballaràs com un cavall vell. Si vols pas treballar jove, si ets gandul, i vols pas treballar jove, el que se passarà quan seràs vell, seràs obligat a treballar força perquè tindràs per res per menjar.
3: Doncs aquí aquesta frase que...
4: Si vols pas treballar pollí, treballaràs rossí. Això se diu, evidentment, als joves, evidentment.
3: Per fer-los treballar, no?
4: Sí.
3: Molt bé, Joan Lluís Mas, moltes gràcies.
4: Gràcies, Miquel.
5: Si a casa vostra teniu una dita semblant o la dieu d'una altra manera... ens podeu fer arribar el missatge al 04 68 35 47 48. 04 68 35 47 48.

0: Ràdio Arrels.
1: Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Amb el Pere Jordà i l'Oriol Lluís Gual estem fent un repàs de la història de la música tradicional a Catalunya Nord i avui parlarem del contrapàs.
3: Bon dia. Bé, els grecs no van inventar el contrapàs, com que cada vegada fem una negació. S'ha dit moltes bestieses sobre el contrapàs, com sobre moltes coses, és per això que fem les emissions. D'on surt el contrapàs és complicat. Hi ha rastres antics, es troben bastantes coses, segur. Aquí on començarem és que el contrapàs, hi havia el contrapàs que anomenem llarg, que ha ballat tot cantant el que s'anomena el Divino, que era un cant sagrat religiós de la passió de Jesucrist. A partir d'aquí, per exemple, s'ha dit que, com que es parlava de la passió de Jesús, era un ball que es feia per Pasques. Potser, però no és cert tampoc que es fes només per Pasques. La partició pot durar 15 minuts, em sembla. Bé, un ball tan complicat fer un cop per any, millor, però no m'ho crec gaire. A costat del contrapàs llarg, hi havia variants. Hi havia el curt, variants conegudes. El curt, el parsigola i el sardà.

0: Avui aquí parlarem més aviat del Cerdà, el llarg que es troba passant dins l'Empordà. A Catalunya Nord no en tenim cap rastres. Aquí el contrapàs que ha ballat era el contrapàs Cerdà. La primera transcripció coneguda és d'en Josep Coll. Ja n'hem parlat ple de vegades, l'oncle de Bermanyac, amics de l'Andreu Turon, tot això, tot això. En Josep Coll, quan torna a viure a Perpinyà en 57, compon, adapta, perdona, l'antic contrapàs. Doncs no tenim la partició de l'antic contrapàs Cerdà, però es coneix més o menys la primera transcripció d'en Josep Coll. Serà seguit ben aviat pel Josep Simon, que era músic de Prada, professor a Perpinyà i enemic íntim d'aquesta família Coll. En Coll ho va fer internar i l'altre amb alteracions, bon, això és cosa de més de particions. La cosa és que el contrapàs que era el ball principal a Catalunya Nord, és a dir que quan hi havia una ballada se'n podia fer 3 o 4. Teòricament només els homes. Bé, més rasclem, més ens adonem que al cap d'un moment les dones també hi ballaven. Depèn dels pobles. Prats de Molló mai de la vida. Mai de la vida. Sant Llorenç de Cerdans, la que manava era una dona. Perquè el contrapàs es compta, no es reparteix, però es compta. És a dir que com que és molt llarg, amb aquest famós divino que es recita, permet fer les alteracions dreta i esquerra dels passos. Bastant complicat. I doncs era una dona, Sant Llorenç, que ho sabia fer. Aquest ball era llarg, massa llarg. Al cap d'un moment comencen a fer el que anomenen el saltar. És a dir, treuen una part del mig. A l'inici, no sé si funciona, és agradable o no agradable, al cap d'un moment en tot cas és dura. En paral·lel d'això, si en Pere us en parlaria millor que jo, faran versions on tallaran altres parts. És a dir, de memòria no, no recordi, però quan arribem a 1900, cap allà a 1900, sé que a Prats de Molló amb el Pere havíem trapat 3 o 4 contrapassos diferents, que no sé com se'n sortien entre els músics i els balladors, perquè com que s'était de repartir, de comptar, i doncs de repartir a partir del moment on no són iguals, no sé com feien. Ouais, Prats és 3 o 4, i en general n'hem trobat 4 o 5 variants d'aquest contrapàs Cerdà retallat, és tot a Catalunya Nord. Una breu definició del contrapàs.
1: No, només per completar el que explicava sobre les versions, doncs hi ha aquesta versió del Coll, però la del Simon i també aquesta és més tardana de la Cobla Falguera a Bernet, però va, no són d'acords, no transcriuen de la mateixa manera, però la melodia, si fa no fa, és la mateixa. Només precisar, per exemple, el que explica l'Albert Manyac en el seu article sobre el contrapàs, que és en el moment on fan aquest famós saltar, que el volen escurçar. Un poble de l'Aude, desgraciadament, no diu quin, els va contractar i els hi van demanar de tocar el contrapàs. Ells, com que era, per dir-ho d'alguna manera, a Can Gavatx, es van pensar que aquesta gent de ballar el contrapàs no en saben, i doncs van fer el saltar. I els balladors els van parar en sec dient-ho, ei, vos enganets, això no va així. I doncs els va haver de tornar a començar tot el contrapàs sencer, sense el famós saltar, perquè fins i tot, diguem-ne, en la part occitana més propera, hi ha algun poble el sabia ballar. És una llàstima que el Manyac no ens precisés de quin es tracta. Però, efectivament, tenim una, per el contrapàs de casa nostra, en tot cas el que hem trobat, tenim allò, el mateix motiu melòdic, amb poques variants, i que es va anar escurçant de mica en mica fins a arribar en el contrapàs més conegut de casa nostra i que s'ha conservat i que encara es balla, que és el de Prats de Molló, que toquem en tot cas amb la transcripció que em va fer el Max Abart, que no és ben bé la mateixa que la que es tenia d'un músic de Prats de Molló que se'n deia Jep Palau.
0: Sí, sí, estava pensant a aquesta cosa perquè jo mateix el vaig a Prats de Molló i és veritat que quan se va recuperar van fer l'adaptació a partir de la versió de piano de Jep Palau i l'adaptació de Max Avar té unes mesures de diferència, cosa que posa problema amb els passos. Va agafar llibertats al moment de transcriure. El contrapàs té diversos passos, els més coneguts són els que diuen els tancats i els seguits, que de fet són els equivalents dels curts i dels llargs de la sardana. En gros. Cosa que va fer dir a gent com l'Aureli Capmany, als anys 20-30, que el contrapàs era un dels predecessors de la sardana. Cosa que no és gens certa. Que hi hagués similituds, que hi hagués que siguin cosins, germans, cap problema. Que l'un hagués donat naixement a l'altre, això no, el meu pare no. Doncs a partir d'aquí es crea tota una mitologia que anava bé amb aquesta història sobre els grecs, amb aquest, els ibers, perquè hi ha vasos, els vasos rodons on es veu un ball en rodona. Per força, en quadrat és més complicat. Però de danses rodones n'hi ha per tot arreu. No fa això un origen mediterrani, antic i complicat. Doncs el contrapàs té aquest llegendari que es posa en plaça. També més recentment, tot un caire més polític també entre entre carlistes i aquestes coses, que del que arribem nosaltres a tenir aquí a Catalunya Nord no té res a veure, era un ball popular. Que ho hagués sigut al principi, a certs jocs de l'Empordà, dels Garrotxos, no sé, potser cap problema, que Catalunya Nord, dels testimoniatges que tenim, era el ball de festa major. Carnaval de Prats de Molló se'n feia durant totes les festes i ho feien disfressats i tot el poble, en fi, tots els homes del poble junts. Aquí, el que deia també a nivell de les dones, sí, les dones ho van fer, ho van ballar. I aquest text religiós que és magnífic, és una, realment una cosa de cultura popular genialíssima, però tampoc que no remunta a temps antics i que no és una cosa només de Pasques. Calia parlar avui, pensi, del contrapàs, perquè mateixa cosa, es diu moltes bestieses, i ens pensava, ens semblava normal, abans no de parlar de la sardana, que obligats a parlar-ne, tornar a recordar quin era el ball principal de Catalunya Nord, que és un ball desconegut, desaparegut avui dia, amb el Perri treballem a sobre, dificultats d'entendre-ho, perquè la documentació ha desaparegut i tot està aquí, però bé, tenim 25-30 particions de sardanes per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme.
1: De contrapassos. Apolit.
0: Què he dit?
1: Sardanes.
0: Ai, perdona. De contrapassos per la Catalunya Nord, que és un corpus enorme, que ens ensenya que era una dansa que es ballava. I a fer, vull dir, tenim més contrapassos més contrapassos que sardanes, de fet, conservades aquí a Catalunya Nord, antigues.
1: Sí, sí, en els antics arxius de les cobles, que tampoc és excessivament antic, si es mira perquè la cobla Falguera és fa un segle enrere. En fi, en tot cas hi estem treballant, hi ha coses molt i molt interessants que surten i per seguir.
2: Doncs aquesta dansa que era molt popular a Catalunya Nord, moltes gràcies a tu. Gràcies.

0: Andreu Turón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana. Una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Morellàs, 88.2.

Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès. Si no et sap greu

Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès. Si no et sap greu aquesta nit, no em diguis res i deixa el llum encès.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 10.
3: Ràdio Arrels. Em veig 93.1.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
4: Cada dia i cada hora en català.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
6: Com cada setmana estem amb la Joana Serra de la Llibreria Catalana. Bon dia, Joana.
7: Bon dia.
6: I avui vas a presentar-nos un llibre de cuina.
7: Doncs no és un llibre de cuina. Es diu Cuinologia, la ciència del cuina, però no és un llibre de receptes de cuina. Sí que és un llibre, de fet, de cuina, del menjar, però no de receptes de com fem sopes o com fem, jo què sé, coure el peix. És un llibre, de fet, sobre... De fet, és superinteressant, hi ha ple d'anècdotes i de petites històries, és molt, molt ben editat i molt ben presentat. És un llibre de com funcionen els aliments i com els hem de tallar de la millor manera possible, coure de la millor manera possible, i és tota la ciència, de fet, a l'entorn dels aliments, del menjar i del gust, també, per dir-ho de manera. Llavors, és com conèixer bé els aliments, com conèixer les varietats dels ous, de les patates, del peix, de la carn, com se la treballa i com se la cuina i com se la menja. No sé si m'acabo d'explicar bé, cal donar exemples, però, per exemple, per què sempre diem que el peix es pot menjar cru i la carn no? De fet, això és un fals mite. La carn es podria menjar perfectament crua, simplement que hi ha un control molt més important sobre de la carn, i hi ha moltes més... es troben les bactèries i les porqueries, diguem, sobre la carn, i llavors, si es cou, això es perd, no? I sobre el peix hi ha un control menys important. Però la carn se podria també menjar cru igual que el peix. Per exemple, els falsos mites. Jo recordo quan anava a l'escola Arrels, quan era petita, Liliana Comalada ens feia uns tallers del gust i de com, que eren genials, de com reconèixer el salat, el dolç, l'amarg. Llavors, a l'inici de segle es deia que la llengua, en funció d'on es posava el menjar, notaves més el sucre en un lloc o el salat en un altre, etc. I això és el que ens explicava. Ara la ciència ha avançat més i és un mite que és fals. De fet, els gustos se poden sentir arreu de la llengua i és molt mínim que hi ha petites diferències. Doncs això també són coses que trobarem en aquest llibre. El que sé, la pasta, és que hi cal posar oli dintre de l'aigua, és que la sal fa bullir l'aigua més ràpid quan posem sal dins de l'aigua, és que li cal posar aigua quan l'escorrem, és que la cal... tot aquest tipus de coses que poden fer malbé o no el procés, diguem, de la cuina. Com fer una bona massa de pa. Hi ha també ple d'elements científics i de química, com per exemple... Hi ha una pàgina que potser us podeu estalviar, que és la dels formatges, perquè mengem... perquè no, segons com no mengem el podrit, el florit, i en canvi en el formatge sí que ens el mengem, no? Doncs totes aquestes explicacions, no? O l'explicació científica de per què el gelat es fa dur, perquè quan la xocolata la posem a congelar es fa dur, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha 50.000 explicacions diferents sobre la carn, si s'ha de coure més o menys, sobre el peix també, però és super ben il·lustrat, ben explicat, i es poden anar llegint petits, de fet, petits articles i prou, sense en llegir-s'ho. No és un llibre que s'hagi de llegir així tot de cop, és més de caire enciclopèdic, no? O com, per exemple, això, veureu que hi ha molts vídeos per les xarxes socials de com saber si un ou és bo o no, Això, ho saps, Cleofé?
5: No. No?
7: Si un ou cru el poses dins un beire ple d'aigua i que s'enfonsa, és que encara és bo, però si va si flota i es posa dret és que està fet malbé. Per exemple, et pots estalviar d'obrir-lo i de sentir aquella pudor d'ou podrit. Deixarem els auditors a imaginar aquesta flaire. Bon, vet aquí, és un llibre que no és de receptes, però sí que és de la ciència del cuinar. Es diu Cuinologia i és publicat a l'editorial DK.
6: Moltes gràcies, Joana, i fins la setmana vinent.
7: Que vagi bé. Adéu.
3: Radio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels del Vallespí.
3: Bon dia, Ràdio Arrels. Avui som a Ceret i aprofitem la vinentesa per parlar amb en Roland Brusy, que ens parlarà de la història de les habaneres i concretament de l'associació de la quina va fer part al Vallespí. Ara bé, cal dir que aquesta entrevista se realitza en el marc d'una sèrie d'entrevistes de totes les associacions culturals catalanes del Vallespí en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels i el Centre Cultural Català del Vallespí. Senyor Brusy, bon dia.
4: Bon dia.
3: Va bé?
4: Va bé, va bé.
3: Fa molta calor.
4: Sí, sí, sí.
3: Ens ha arribat de cop.
4: Sí.
3: I aprofitem que és dia de festa aquí a Ceret per parlar un xic de l'habanera, un estil musical ben català.
4: Ben català, sí i no. A l'origen, no.
3: Doncs expliqui, sisplau. Quina va ser la seva origen?
4: Diguem que després el que llegi, perquè a partir d'un moment em vaig interessar a l'habanera, vam buscar els orígens. I després el que se diu, l'origen del ritme de l'habanera era de la contradansa francesa i inglesa. Eren els colons que varen anar a Cuba, colons francesos, que tocaven el piano, tocaven la contradansa. I els esclaus, aquest ritme els hi va agradar, el van adaptar a la seva manera amb babastrons, donar el ritme amb babastrons o així, o tambors, i van crear l'habanera. D'en primer eren ells. Després, els mariners que feien el trajecte entre Espanya i Cuba van sentir aquest ritme i van començar a fer cançons, que eren cançons de taverna, que cantaven les tavernes dels ports a Cuba, a l'Havana i després a Espanya. Les habaneres eren en llengua castellana. A l'origen, les paraules eren en llengua castellana. I després, a la Costa Brava, a poc a poc, de cant de taverna en castellà, n'hi ha que van pescadors, que també es troben a les tavernes, van voler fer cançons en català, i que el tema de les habaneres en castellà era les belles cubanes, les mulates, les platges de Sora Blanca, les palmeres, l'estimada que hem deixat al país, coses així. Després, a Catalunya, les habaneres en català era la vida dels pescadors, la barca, la pesca, la taverna, les costes catalanes, la Costa Brava. Els grups en català es deveren crear cap als anys 50 o primers. I hi ha alguns anys, que jo ja fa més de 10 anys que he restat, hi havia almenys una cinquantena de grups a Catalunya Sud, fins a Tarragona, perquè nosaltres doncs fèiem cantades aquí a Rosselló, però també hem anat a cantar a Catalunya Sud i hem convidat, com fèiem festivals aquí, grups de Catalunya Sud, doncs els coneixíem. Havíem assistit al famós festival de Calella, de Palafrugell, que és el gros festival de Baneres, hi ha més de 1.000 persones que escolten, és una festa fantàstica. No hi hem pogut cantar mai perquè és difícil, no en primera categoria, diguem, per a part d'ells. En fi, ens coneixien molts.
3: No, el fet és que és molt interessant que tinguem aquesta forma de cant que ha esdevingut molt catalana, que ens parla de la realitat dels pescaires, de la costa catalana, que tingui un vincle tan... Bon, al final tan evident amb el colonialisme europeu, sí, en el qual no se parla sovint del rol dels catalans.
4: No.
3: Quan parlem de les habaneres se parla més aviat d'un cant dels rics, dels burgesos, de la classe benestant, dels que tenien
4: a l'origen,
3: o més aviat dels... Bon, no, dels pobres que...
4: No, l'habanera és popular. L'habanera és popular. És la cançó primer dels esclaus que van quedar al ritme i després dels mariners quan portat cap a Espanya. Els mariners i els que han fet fortuna, que han tornat cap a Catalunya, i que els deien els indians, i que d'ells portaven tots els costums de l'Havana aquí a Catalunya Sud. Voilà. I nosaltres per què? Perquè com a Serret se va crear un grup de maneres. Tothom va quedar parat quan va anunciar que a Serret hi havia un grup de maneres. Hauria estat a Canet o Barcarès o Argelès, tothom hauria trobat això normal per a Serret. Va venir de la coral d'Eudà de Sebrac, que dirigida per en Josep Vidalum, hi va haver un Jean-Pierre Ferrari d'Arles de Tec, va trobar, no sé com es va trobar, partitures d'habaneres. I els va proposar als homes que cantaven a la coral, una coral mixta, si volien pel ple cantar algunes habaneres. I l'Andreu Bosch, que era músic, va adaptar un poc això, i es trobaven un cop per setmana a ensejar, tots sols, només un grup d'homes de la coral, més dos o tres que no feien part del coral, pel ple. I quan la coral d'Eudà de Sevrac cantava, a la mitja part, cantaven, aquests homes cantaven algunes habaneres pel ple. I varen trobar que agradava, cantava, canviava de les sardanes, hi havia cançons en català, en francès, en anglès, de la coral, i això agradava. I un dia es van reunir i van decidir de crear un grup, un verdader grup, com hi havia, sabien que hi havia a Catalunya Sud, i van buscar doncs, un nom, i així que van trobar Mariners del Canigó, Mariners perquè són cançons mariners, les cançons, les habaneres catalanes, i del Canigó, perquè no era de bord de mar, era al peu de la muntanya, doncs va ser un títol un poc original, potser és això que va fer el succés, no sé, i van decidir de se vestir de mariner. I el primer concert que vam fer oficial va ser aquí, a la cooperativa de Cireres de Serret, pels 50 anys de la creació de la cooperativa. Hi va haver el Mariners del Canigó en primera part i em sembla que era el cobre al Casanovas en segona part. I jo vaig anar a escoltar. Jo encara no cantava la coral. Venia de cantar la coral d'Eudà de Sevrac, però no els mariners. Em va agradar molt que els va veure tots així vestits de mariner i que anaven fent així, cantant. Els hi vaig dir: si em voleu, voldria venir amb vosaltres. M'ha dit, vine com vulguis, doncs és així que no sóc tot a fet de l'origen, m'hi quasi m'hi vaig afegir.
3: Quina cosa més estranya. I doncs les dones no hi podien pas participar?
4: Ah, les dones, el grup de maneres de Catalunya són quasi tots d'homes. Era cançó d'home. Hi ha algun grup de Catalunya, ara, on hi ha dones, una o dues dones, o una cantant, o una guitarrista, també molt poc. Són cançons d'homes.
3: I com és l'estil musical de les habaneres? Que hi ha un ritme particular?
4: Hi ha un ritme particular, i amb les habaneres... Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. És la guitarra que dona el ritme.
3: Ah, té. Hi ha instruments, doncs?
4: Ah, hi ha la guitarra. Primer era només guitarra. I després es va afegir l'acordeó.
3: Molt bé.
4: Que fa més la melodia i acompanya millor. Però a l'origen era la guitarra.
3: I aquí a Catalunya Nord hi havia d'altres grups de cantaires?
4: Doncs els Mariners del Canigó van ser els primers, en 1993, a crear-se. I l'ambició del grup era de cantar aquí a Sant Llorenç, a Prats, al Boró, al Torn. No hi havia cap ambició. I es va saber... I un home que es deia en Víctor Ortiz, que era, sembla que era de Sant Nazari, i ens va contactar com ho havíem fet per crear, perquè ell tenia anys que tenia ganes de crear i no havia gustat mai. Finalment va crear un altre grup, que era Les Veus de l'Estany, i alguns anys després hi va haver una divisió i es va crear un tercer grup, La Llotja de Mar. I durant anys hem cantat, em sembla, o hem fet concerts en diversos indrets, o sols, o em sembla, ens coneixíem. Fins al Covid. És el Covid que va matar. El Covid va matar els dos altres grups. Després del Covid, ells no van reprendre, i els mariners van reprendre, a poc a poc, ja havia passat. I diguem el que ens va fer conèixer més és que la vila de Perpinyà va organitzar una setmana catalana, un o dos anys després de la creació, i ens van convidar a anar a cantar a l'auditorium del Conservatori de Perpinyà, en primera part de la Teresa Rebull. I aquí, l'auditorium era ple, i després del concert van venir gent de la gas de diverses pobles, sobretot de la costa, Argelès, el Barcarès, Elda, em sembla, i ens van demanar un número de telèfon que ens volien fer venir. Van quedar parats, no? I doncs van començar a cantar a la costa a l'estiu en convidats. I la gent es demanaven cassets. No teníem cassets, ben entès. Llavors ens van ensenyar i van trobar un estudi a Tuí, que no era un petit estudi, ens va fer un primer casset. Es va vendre de seguit. Van fer un segon casset. Es va vendre també de seguit. En van fer un tercer. I el tercer la gent deien, el casset ara se fa CD, se fa disc. Doncs van decidir de fer una compilació amb les tres cassets, de sortir un disc. I també es va vendre bé. Els mariners han fet 7 discs. Jo n'he fet 6, el 7è ja no hi era. Doncs que era una cosa impossible. I sobretot, el record que tenim és que vam anar a cantar a l'Havana. Vam participar al Festival Internacional de Baneres de l'Havana. Cosa increïble.
3: Els mariners del Vallespí a Cuba.
4: A Cuba. I gràcies a... Te puc explicar com va anar la cosa.
3: Ah, sí, sí.
4: Cantàvem a la Festa Major de la Manera, el mes de juliol, i es va apropar un home que ens va dir, oh, el que feu és bé, jo us puc fer anar a l'Havana. Ens vam posar a riure. No. Aquest home, ens va dir, era periodista i important en el diari comunista L'Humanitat. I la seva dona devia ser de la Manera o del Vallespí. La seva dona era catalana. Va dir, sí, us puc fer. Va dir, bon, proveu. I alguns mesos després ens va contactar dient, voilà, heu de fer tal o tal cosa. Ireu a cantar el mes de novembre, l'any 2000, a l'Havana. I vam anar a passar 6 dies a l'Havana.
3: Fantàstic. No, la Manera és un lloc extremadament internacional i sí, obert sí. Cap al món, efectivament. I vet aquí.
4: Un retorn a l'origen.
3: Molt bé, senyor Brusi, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat les havaneres.
4: Sí.
3: I més concretament el recorregut dels mariners del Canigó, una associació vallespirenca. Sí. Doncs moltíssimes gràcies per haver participat en aquest reportatge de Té Vallespí, en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels en el marc d'unes entrevistes que estem fent a les associacions culturals catalanes del Vallespí. Senyor Cosí, moltíssimes gràcies.
4: I bé, molt de ple.
0: Ràdio Arrels, a Prada, 95.5.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Pau Casals. Una vida per la música i per la pau. Enric Balaguer. I per saber-ne més sobre la vida del mestre Pau Casals a Puerto Rico, connectem amb Puerto Rico amb José Delanoy. José Delanoy, bon dia.
3: Bon dia.
2: Parlem amb José Delanoy, que és una persona que coneix bé la vida de Pau Casals a Puerto Rico. Quan Pau Casals va visitar Puerto Rico per primera vegada?
3: Va rebre la primera invitació per visitar a Puerto Rico l'any 1951. Mentre vivia exiliat a Prada de Conflent. De part del Jaime Benítez, rector de la Universitat de Puerto Rico. La segona invitació formal que va precipitar la seva primera visita i posterior trasllat va arribar en 1955 de part del govern de Puerto Rico i del seu governador Luis Muñoz Marín.
2: Escoltem les paraules del governador en l'acte que fa Pau Casals, fill adoptiu de Puerto Rico.
4: Por cuanto, don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje. Por cuanto, su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente, proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals, huésped de honor de nuestro pueblo.
3: Pau Casals es va mudar a la isla definitivament a finals de 1956, principalment per motius familiars. La terra natal de la seva mare era Puerto Rico, la ciutat era nadigua de Mayagüez, i per la seva ferma oposició al règim franquista a Espanya, que va motivar el seu exili voluntari.
2: Com va ser acollit a Puerto Rico?
3: Va ser rebut amb gran entusiasme i respecte per les autoritats i la comunitat puertorriqueña, que el consideraven un orgull per a Puerto Rico. La seva arribada va ser un esdeveniment cultural de gran envergadura i va marcar l'inici d'un renaixement internacional per a la seva música.
2: José Delanoy, on vivia? Pots fer una descripció de la ciutat on vivia i de la casa?
3: Ha tingut tres cases. La primera, localitzada en Santurce. La segona, en Isla Verde. I la tercera, al barri de Río Piedras. Cases molt, molt boniques, cercades del mar.
2: Amb qui relacionava durant el dia amb Pau Casals el mestre?
3: Els relacionant amb figures destacades de l'àmbit cultural i polític de l'isla, entre elles la seva esposa i col·laboradora, la violoncel·lista i mestra puertorriqueña Marta Montañés, amb qui es va casar el 1957, també va interactuar amb nombrosos músics locals, estudiants i visitants il·lustres, com per exemple Joan Manel Serrat.
2: I ha donat alguns concerts, ha actuat a Puerto Rico?
3: Sí, va donar concerts i va a ser fenomenal per la creació del reconegut Festival Casals

0: Bum, bum, bum. Yes, one, two, three, four, five.
1: Five.
0: Very good, very good. Ta ta ta ta ta ta ta ta. One! Thank you.
2: Bravo. Quina relació tenia amb els músics de l'illa? Vull dir que la música de l'illa, vull dir de la música tradicional.
3: La seva relació amb els músics de l'illa va estar molt estreta i formativa. Va actuar com a mentor, inspiració, creant institucions musicals clau, com l'Orquestra Sinfònica i el Conservatori de Música de Puerto Rico, que va solidificar el panorama musical clàssic puertorriqueñí.
2: José de la Noy, com va ser els últims dies de Pau Casals a Puerto Rico?
3: Els seus últims anys a Puerto Rico, on va experimentar un renaixement internacional. Va morir a l'Hospital d'Auxilio Mutuo, en Atorrey, San Juan, un 22 d'octubre de 1973, a l'edat de 96 anys. Els seus últims dies van estar plens d'activitat musical i compromís humanitari, com la composició de l'himne de les Nacions Unides. Després de la mort de Franco, les seves restes mortals van ser traslladades a la seva Catalunya natal.
2: Bé, José de la Noy, moltes gràcies. Se'n parla encara de Pau Casals a Puerto Rico?
3: Sí. L'extrañamos. La seva cultura i la seva música. Un patriota català.
2: Un patriota català i puertorriqueny també?
3: I puertorriqueny també. I puertorriqueny també.
2: Era el 13è capítol de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Des de Puerto Rico, amb José de la Noy. Amb extractes YouTube, Pablo Casals in Puerto Rico, produït per Classic Video Dream Life, i un extracte d'un assaig d'un concert a Puerto Rico l'any 1964. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent.
4: Ràdio Arrels, a Canet, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la Xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandra. No sé si haureu reconegut aquesta veu masculina. La cançó, que es diu El Paso, va ser molt famosa i va ser també un dels grans èxits d'aquesta veu. Es tracta d'una balada cantada per un cowboy que ens parla en primera persona dels dies del salvatge oest i narra un episodi en què, per gelosia, enamorat d'una mexicana, va matar un home en un tiroteig. Al final de la cançó és ell qui mor d'un tret, però ho fa en braços de la seva estimada. L'home que la va escriure i que la cantava era Marty Robbins, el gran Marty Robbins, no hauríem de dir, perquè tot i conrear molts estils, com el rockabilly, el gospel o el blues, Robbins ha passat a la història com a mestre de la música country. Tenia un repertori extensíssim de cançons de cowboys i són 25 les pel·lícules que han incorporat les seves cançons. En bona part, westerns. En alguns, fins i tot, havia fet d'actor. A la balada d'un pistoler del 64, ell n'era el protagonista i cantava la cançó que hem sentit, El Paso. Marty Robbins havia nascut l'any 1925 a Arizona i les seves primeres passes als anys 50 van consistir a actuar en pel·lícules de sèrie B. L'any 1960, John Wayne va dirigir la pel·lícula El Álamo, que, com sabeu, narra l'heroica resistència dels 185 nord-americans que hi havia allà en una missió espanyola de Texas a lluita contra l'exèrcit mexicà del general Santana. L'exèrcit de Santana estava format per 1.500 homes i els 185 voluntaris texans van resistir 13 dies. 13 dies de glòria, diu la cançó. Però al final van morir tots. Dimitri Tiomkin, autor de la banda sonora de l'Àlamo, va compondre també la balada de l'Àlamo. Paul Francis Webster en va escriure la lletra i Marty Robbins la va cantar. És aquesta.

La balada de l'Àlamo. La pel·lícula i l'Àlamo la van interpretar John Wayne, Richard Widmark i Lawrence Harvey. El director, com he dit, també va ser John Wayne, i aquesta balada no sonava a la pel·lícula, però sí que apareix al disc de la banda sonora cantada per Marty Robbins. Marty Robbins era, i és després de mort, una figura molt estimada del country, i se li han fet homenatges a molts llocs dels Estats Units. De fet, l'any 2001, el cantautor Don McLean va enregistrar un disc dedicat exclusivament a Marty Robbins, interpretant 12 de les seves cançons. Aquesta que escoltarem ara és la cançó que Marty Robbins canta en el film de Clint Eastwood, L'aventurer de mitjanit. Va ser el seu comiat com a cantant i com a actor. Dic actor perquè també hi feia un petit paper. La pel·lícula es va rodar l'any 1982 i Marty Robbins moria aquell mateix any. I've never seen you look quite so sad.

0: got my guitar.
1: Honky Tonk Man, la cançó que Marty Robbins canta a la pel·lícula L'aventurer de mitjanit. De fet, Honky Tonk Man és el títol original del film. Com he dit, va ser el darrer treball de Marty Robbins perquè va morir aquell mateix any. Ni tan sols va poder assistir a l'estrena. Robbins va morir el 8 de desembre de 1982 i la pel·lícula es va estrenar a Los Angeles el 15 de desembre, 7 dies després. Ja feia anys que Marty Robbins patia del cor i havia tingut uns quants ensurts. L'any 1969, quan tenia 44 anys, va patir el primer atac de cor. L'any 1981, amb 56, en va patir un altre. I el 2 de desembre de 1982, un tercer. Però aquest cop ja no es va recuperar i va morir a Nashville 6 dies més tard. Tenia 57 anys. Una de les seves cançons més emblemàtiques és la que s'escolta a la banda sonora del film L'arbre del penjat, que va protagonitzar Gary Cooper. És una balada i va estar nominada a l'Oscar a la millor cançó.

L'arbre del penjat, una gran cançó de Marty Robbins. És la cançó que obre i tanca la pel·lícula. Marty Robbins era molt amic de Jim Reeves, un altre cantant country, que era un dels pioners de la música també country. Reeves va morir jove, un dia de juliol de l'any 64. Aquell dia va agafar un avió, el seu avió particular, un avió petit, en companyia del seu mànager, per anar a Nashville. Però van quedar atrapats en una tempesta. Jim Reeves, que era el pilot, es va desorientar i, intentant escapar-se del mal temps, va començar a davallar, creient que s'enlairava, que pujava. Marty Robbins, que en va ser testimoni, ho explica així. Vaig pensar, o és un pilot infernal o té problemes perquè ningú no volaria tan baix intencionadament en una tempesta així. Uns segons més tard, vaig sentir com s'estavellava. No sabia que el pilot d'aquell avió era el meu amic, Jim Reeves. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que hem dedicat al gran Marty Robbins, escoltant-lo en una cançó tradicional que ha esdevingut universal. Potser la recordareu a la pel·lícula El raïm de la ira, de John Ford, una pel·lícula meravellosa amb Henry Fonda basada en la novel·la de John Steinbeck. La novel·la, que parla de la Gran Depressió americana del 1929, està traduïda al català per Mercè López Arnabat i diu: com es pot espantar un home que sent la fam no només a l'estómac, sinó en els miserables ventres dels seus fills? No pots espantar-lo. Ell ha conegut una por més enllà de qualsevol altra. Doncs bé, la cançó és La vall del riu vermell. Marty Robbins deia: les grans cançons surten de sobte. Si surten ràpid, deixa-ho així. Fins la setmana vinent, amics.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 11.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
4: Avui faig memòria amb un home que va néixer a Nimes, que viu a l'Alt Empordà i que treballa a Perpinyà. Molts el coneixen per la seva activitat en el camp polifònic. Canta i dirigeix el grup Veus Aspres. Daniel Cunat, bon dia.
5: Bon dia.
4: I gràcies d'haver vingut als estudis de Ràdio Arrels de Perpinyà. De fet, tu fas teletreball.
5: Ara, per la situació...
4: Des d'Agullana.
5: Sí, per la Covid.
4: Tens casa Agullana, aquí sí. A l'Alt Empordà. Agullana és tocant a la Jonquera.
5: Clar.
4: I un dia a la setmana vens a Perpinyà.
5: Sí, de moment és així.
4: Com és que vius a Agullana? Perquè abans vivies a Passar.
5: Sí.
4: Vivies a Catalunya
5: sí,
4: Nord.
5: Sí, sí. Si he de resumir, és per viure millor la meva catalanitat. En realitat és això. Per fer-ho tot en català. Excepte que ho he de fer en català i una mica en castellà. A Agullana, quan trobes en persona al carrer, la llengua que fa servir primer és el català. I després, si hi ha un problema, pots canviar de llengua. Però automàticament la gent parla en català.
4: Vas a cercar a Agullana un entorn català que no trobes aquí a Catalunya Nord?
5: Això mateix. Sí, sí. Després de 14 anys, crec, a Catalunya Nord, doncs he decidit que... Però ho he fet amb etapes, en realitat. Primer vaig comprar un piset a Empuria Brava, després vaig comprar un pis a Barcelona.
4: A Barcelona?
5: Clar. Per anar a fer caps de setmana.
4: D'acord.
5: I finalment vaig decidir, apa, hi vaig. I és fàcil, com diria, no és fàcil, és factible. És una hora, com a mínim tres quarts d'hora de carretera. Amb autopista és fàcil.
4: Sí.
5: I és per això que vaig escollir Agullana. És molt a prop de la frontera, és a 3 quilòmetres de la Jonquera. Més lluny seria més complicat. Mm. Per exemple, Figueres seria més pesat venir a treballar.
4: Daniel Cunat, ets cap de servei al Ministeri de l'Alimentació, de l'Agricultura i de la Pesca a Perpinyà.
5: Sí.
4: I és que ets veterinari.
5: De formació.
4: De formació veterinari. En parlarem. Veiem, Daniel Cunat. Per cert que
5: Daniel...
4: Cunat, cunyat,
5: doncs seria...
4: cunyatus, he vist
5: sí,
4: al Facebook.
5: És en llatí, això és el cognom en llatí. Però si és en francès és Monsieur Cunat, perquè el meu avi, quan va arribar a França, li van treure la tilla sobre la N. Doncs Monsieur
4: però
5: Cunat.
4: Es deia cunyat.
5: És cunyat, en realitat. Cunyat, i és cunyat, no és N-Y, és N amb la tilla, perquè és la versió valenciana. A València els cunyats són N-tilde.
4: A la castellana, doncs.
5: A la castellana, en realitat, en realitat. I vaig mirar una mica per canviar el nom, perquè tinc doble nacionalitat. Doncs, d'un costat em dic Daniel Cunat i de l'altre costat Daniel Cunat i Cucarella. I vaig mirar per canviar, en teoria puc canviar l'ortografia del cognom Cunat, però tinc un problema, és que hi ha un problema d'allunyament complet. Si ho poses en català, la versió del DNI espanyol serà molt diferent de la francesa i potser tindré problemes si fan verificació. Doncs de moment ho deixo així.
4: D'acord. Doncs què diem, cunyat o cunat? Cunyat.
5: Bé, si cunyat. Si em dius en català és cunyat.
4: Cunyat, molt bé. Cunyat. Daniel Cunat, doncs tu vas néixer a Nimes i vas néixer l'any 67 d'una mare i un pare valencians.
5: Sí, senyor. Sí, sí.
4: Les famílies havien vingut a França.
5: Sí, doncs als anys 50 van emigrar. Doncs cadascú del seu costat, en realitat. Les dues famílies que tenen la seva història, una de Sollana, al sud de València, i l'altra també del Ginet, al sud de València, van emigrar, però no al mateix temps. Del costat de la mare, 10 anys abans, en 47. I el pare, 10 anys després, 57.
4: Les famílies no es coneixien?
5: No es coneixien. Es van trobar, el meu pare i la meva mare es van conèixer a França.
4: A Nimes?
5: A Nimes, sí.
4: D'acord.
5: Sí. A prop de Nimes, en realitat a Usès.
4: D'acord. La família de la teva mare ve a França l'any 47, ella té 4 anys.
5: Sí, sí, sí.
4: I hi ha un problema de papers, perquè el 47 és un moment de control de la frontera també, molt estricte.
5: També, també. I doncs, la família de la mare té una història una mica especial. La meva besàvia ja havia vingut a viure entre les dues guerres d'aquí, les dues guerres mundials, havia vingut a viure a França. I doncs va haver de tornar a Espanya perquè va tenir una filla que tenia tuberculosi. I el metge li va dir d'anar a un país més calent, amb més sol, per intentar salvar-la, però no la va salvar. I després van tornar, van decidir tornar. Doncs el 47 van tornar a França.
4: D'acord.
5: Fa que la meva besàvia va néixer a Espanya, la meva àvia materna va néixer a França i la meva mare va néixer a Espanya.
4: D'acord. I la teva mare, doncs, que té 4 anys i es troba, doncs,
5: ah, sí, el que
4: l'han d'abandonar pràcticament perquè hi ha un problema de papers, no?
5: Sí, sí,
4: què passa?
5: Doncs van passar a França i havien oblidat de fer els papers de la meva mare i la van retenir a Portbou. I doncs la van ficar en un convent de monges que, no sé, l'hauria de buscar, això. On hi havia un convent de monges a Portbou, això. I doncs la van retenir el temps que la meva àvia tornés al Xinet a fer els papers de la meva mare. I doncs van tornar i després van instal·lar a França.
4: Se'n recorda la teva mare d'aquest episodi?
5: Sí, la va marcar.
4: Evidentment que l'abandonin als 4 anys.
5: Sí. Però n'he parlat amb ella aquest matí al telèfon, sí. Però no sembla... Va ser un episodi i ja està.
4: D'acord, ho ha superat.
5: Sí.
4: I la família del teu pare arriba a Nimes l'any 57.
5: Això ell mateix. Té... Arriba definitivament, és a dir, el meu avi arriba amb la seva dona i amb els fills, perquè el meu pare tenia una germana. I doncs arriben definitivament com a masovers en un mas que hi ha a prop d'Usès. Però abans...
4: Havia vingut aquí ja, eh?
5: El meu avi amb el seu germà venien cada any a segar l'arròs a la Camarga. Com que vivien a l'Albufera, a prop de l'Albufera, Sollana és un poble que és molt a prop de l'Albufera.
4: Al País Valencià,
5: al País Valencià, que és una zona de cultiu d'arròs.
4: Doncs el teu avi segava l'arròs.
5: Això mateix.
4: I venia aquí a la Camarga també?
5: Sí, venien, em va explicar el meu pare que venien, però realment venien en bicicleta, agafaven la bicicleta d'allà, pujaven al tren i només tenien la bicicleta. I allà, a la Camarga, dormien com podien. I si feia mal temps, m'explicava el meu pare, si feia mal temps, ells agafaven la bicicleta i tornaven per alguns dies a València.
4: Aprofitar
5: el mal temps.
4: I treballar a València.
5: No, treballar i tornaven a França.
4: Doncs érem gent de la terra.
5: Sí, gent de la terra, però jornalers.
4: Jornalers. Que van emigrar cap a França buscant una situació millor, no?
5: Clar.

0: Avui faig memòria amb Daniel Cunyat. Estem als estudis de Ràdio Arrels de Perpinyà. Ja sabem que és fill d'un pare i una mare que van emigrar des del País Valencià cap a Nimes, la mare quan tenia 4 anys, l'any 47, i el pare quan tenia 14 anys, l'any 57, 10 anys més tard. No es coneixien i es coneixeran a Nimes. Daniel, tu neixes a Nimes l'any 67. A casa es parla català?
1: Doncs no. La meva mare va obligar el meu pare a parlar francès. La cosa típica, no hem de barrejar les llengües, sí. Doncs tu hauràs de fer en francès. En canvi, la germana del meu pare, doncs, ella sí que ho feia en valencià, parlaven en valencià, sí. Allà. I doncs jo em confrontava valencià quan es feien reunions de família. I també els avis només parlaven valencià. Els avis, quan intentaven parlar francès, feien una barreja, un poti-poti d'un no sé què, i parlava en valencià, en realitat. I la sort que vam tenir, sé perfectament que és una sort, són de dos pobles que són a 10 quilòmetres de distància, doncs parlaven el mateix dialecte, exactament el mateix dialecte, la pitxata, en realitat, dialecte pitxat. I doncs fa que, quan hi havia reunions de família, de seguida es parlava en valencià.
0: Doncs tu el tenies a l'oreca, aquest valencià.
1: Això, evidentment. Em va ajudar molt després per aprendre el català.
0: Fàcil. Neixes a Nimes l'any 67 d'una família d'origen estranger.
1: Sí, clar.
0: I això et marca?
1: Molt, molt, molt, perquè jo diria que tot el meu problema, un dels meus problemes a la vida va ser la búsqueda, la recerca de les arrels. Això, i doncs tinc tot un recorregut que va lligat amb això, perquè tenia un problema. Hi havia una cosa que em traumatitzava de petit, era que no entenia tot el que deien els avis. Parlaven, i a vegades hi ha paraules que no entenia, sí. Perquè no, com que no oïa, no sentia el català cada dia, hi havia paraules que no. I això no ho trobava normal. Són els meus avis i no els entenc. I això realment em va traumatitzar. Això i una altra cosa, era adonar que tu fas una vida diferent de la gent del costat.
0: Et fan sentir diferent, els altres?
1: Sí, clar. Per exemple, el plat del diumenge, què penses que era?
0: Paella.
1: La paella, evidentment. I t'adones que ells mengen pollastre amb patates fregides i dius, no, ets diferent. I en això puc entendre problemes dels altres, dels beurs, per exemple, perquè tens aquest problema que et sents diferent. Però després hi vaig pensar, vaig tenir un avantatge, el del cognom. En francès es diu Cunha.
0: Sí.
1: Doncs jo podia ensenyar la meva diferència quan volia. No em dic Martínez o Sánchez, em dic Cunha. I Cunha pot ser molt bé un nom francès.
0: Sona francès, també, si cal.
1: Doncs, tenia els problemes dels immigrats, sí, però podia amagar la meva diferència quan volia.
0: I aquesta recerca de les arrels,
1: sí.
0: Com la resols, finalment?
1: Doncs comença en cinquena, començo a fer espanyol. Després, de seguida, faig llatí. Després vaig començar a fer català. Tot això s'assemblava a la llengua de la família, però no era la llengua de la família, però m'ajudava a apropar-me. Després vaig començar a italià, després cors...
0: Però tot això a l'escola?
1: Sí,
0: a l'escola ho podies fer?
1: Sí, ho vaig estudiar tot a l'escola.
0: Català també?
1: Català no. Vaig començar quan era a Tolosa, a l'escola veterinària, anava al Casal Català. Això, i vaig continuar després a París, com es deia, a París, no sé, un lloc a París on fan català, el Centre d'Estudis Catalans, crec.
0: En quin moment creus que
1: es resol
0: i de quina manera decideixes que els teus arrels, quines són?
1: Això va passar, crec, a Còrsega. Quan vivia a Còrsega, se'm va morir l'última àvia. I va néixer la necessitat d'apropar-me dels Països Catalans. Però en aquest moment ja per a mi el valencià era com el català, era llengua dels Països Catalans, perquè si ho estudies de seguida saps, sí. Que és la mateixa llengua. Sí. Doncs jo estava parlant una variant, aprenia una variant que era diferent de la del meu pare, però sabia perfectament que era la mateixa llengua. I aquesta necessitat de venir a apropar-me dels Països Catalans. Doncs ho vaig intentar, però no vaig obtenir Perpinyà. I doncs vaig decidir d'anar a Foix de Llenguadoc per apropar-me dels Països Catalans. Havia passat una cosa, havia viscut 5 anys a Còrsega, i a Còrsega em vaig adonar que el cors, l'italià, és una llengua mediterrània. Jo al principi pensava, és igual i estaré content amb aquestes arrels, perquè és gairebé la mateixa cosa. No, no és la mateixa cosa, és diferent. No. Quan dic no és diferent, no és tan diferent com l'anglès i el català, però és diferent.
0: Sí, sí, sí.
1: La manera de ser italiana no és la manera de ser català.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Daniel Cunyat, som als estudis de Ràdio Arrels de Perpinyà. Daniel, l'any 87 tens 20 anys i vas a Tolosa a estudiar a l'Escola Nacional Veterinària.
2: Sí.
1: Això de ser veterinari és un somni pels veïnatges.
2: No, gens ni mica. Va ser un error d'orientació.
1: Sí. No, els veïnatges diuen, jo vull ser veterinari,
2: sí, però
1: tu no.
2: En el cas no. Volia ser com la meva família d'origen valencià, doncs València vol dir Horta de València, doncs són hortolans, en realitat. La cultura de l'hort és molt important en la meva família. Sí. Jo volia ser hortolà, però el meu pare em va dir que no. Tu no treballaràs a la terra perquè treballar a la terra vol dir patiment.
1: Sí.
2: Doncs no, tens més capacitats. Doncs com em va prohibir fer el que volia fer, vaig decidir de fer el més alt que se'm proposava. I doncs vaig decidir ser veterinari, però no, sense saber què és un veterinari.
1: Ah, bo.
2: Això.
1: Però sabies que era un metge d'animals, podríem
2: sí,
1: dir.
2: Sí, sí, però no era la cultura de la família. I després, quan vaig arribar a Tolosa, primer vaig anar a Pierre de Fermat, que era l'escola preparatòria. I l'escola preparatòria m'agradava més la biologia vegetal que la biologia animal. Sabia que hi havia un problema. I després vaig passar el concurs d'entrada per l'escola veterinària. I doncs es fa en dues etapes. Primer fas l'escrit i després l'oral. I vaig obtenir l'escrit. I quan tens l'escrit, de seguida pots entrar sense fer cap concurs a una escola d'agronomia. Doncs jo estava content, faria agrònom.
1: Sí.
2: I el problema és que vaig també aconseguir l'escola veterinària. I com que era més prestigiosa, vaig fer veterinari. I em vaig de seguida adonar que no volia ser veterinari. Veterinari a dins un consultori no m'agradava. I doncs vaig decidir el tercer any de l'escola veterinària ser funcionari.
1: Doncs això ho seràs després de passar per París i anar a l'Escola Nacional dels Serveis Veterinaris.
2: Sí, París va ser fantàstic. Vaig estudiar italià, anglès, espanyol, català, era fantàstic, però vaig quedar últim de promoció. I doncs vaig haver d'acceptar la feina que quedava i no vaig anar, em van enviar a Bretanya.
1: A Bretanya.
2: No volia anar-hi, però... I doncs vaig arribar en un país estrany, amb gent que no parlava, això em va...
1: Per però a mi que va no ser... parlava?
2: La característica d'un bretó de base és una persona que parla molt poc. I quan vens del sud, tu, que estàs acostumat a parlar, és un xoc, en realitat. I doncs, sí, vaig anar allà a descobrir gent estranya. Per a mi eren gent estranya.
1: Daniel Cunyat, abans de seguir tot el teu itinerari, Bretanya, Marsella, Còrsega, l'Arieja, fins a acabar a Perpinyà, tornem a París, sí, perquè crec que és aquí que comença el teu interès pel cant polifònic.
2: Sí.
1: Vas a un concert, no?
2: Sí, sí, sí. Però era... en aquest any, què hi havia passat? Jocs d'hivern d'Albertville, on el començament del joc el van obrir els Mouvrini.
1: Sí?
2: Sí, va passar això. I era el temps que hi havia un grups que eren molt de moda, eren Mystère des Voix Bulgares. Sí. Tot això era polifonia. I de seguida, a mi m'agradava això, l'afinació que fan, de seguida m'agradava. I doncs vaig anar a un concert a Alfortville, era, on hi havia l'escola del servei veterinari, i doncs em va passar una cosa molt estranya, és que estava escoltant el grup de polifonia que es deia Boja i Ugumune, doncs Veus del Comú, seria en català, i em va passar un fenomen que després s'ha tornat a repetir, és quan estic amb la música, amb la polifonia, se'm restreny el camp visual i esdevé, miro i només és un túnel i només miro els cantaires.
1: Ignores tot al voltant.
2: Tot, sí. I això, doncs... I vaig...
1: Això t'ho expliques, tu? Per què passa?
2: Ah, no sé.
1: Et concentres en aquelles veus?
2: No sé. Sí, l'efecte que em fa, generalment em fa plorar, em provoca molta serenitat, però no sé per què no podria explicar això.
1: Doncs és a partir d'aquest concert, d'aquest grup Cors a París, que et comences a interessar activament pel camp polifònic.
2: Sí, però en aquest tipus de música. Sí. Però després, com que després vaig a Bretanya, A Bretanya és un altre món, és la música bretona i em vaig interessar per la música bretona. Clar. I ho vaig deixar de costat. I això va tornar a rebrotar a Marsella. Però a Bretanya no, és a Bretanya és la música bretona.
1: De Bretanya a Marsella perquè vols apropar-te cap aquí al sud.
2: Sí, era això, perquè viure a 1.000 quilòmetres de la família sol va ser una mica complicat. Em recordo un any vaig decidir, m'hi vaig quedar 3 anys, l'any del mig vaig decidir no tornar per Nadal. Em vaig passar el Nadal sol allà.
1: A Bretanya.
2: I per la Missa del Gall vaig decidir anar al Mont Saint-Michel. Missa del Gall al Mont Saint-Michel. Hi havia una monja, quan donaven les hòsties, doncs una monja em dona l'hòstia i la mira i diu, gràcies! Era una mica místic.
1: Sí. D'acord. I a Marsella què?
2: A Marsella què passa? Doncs va passar una cosa una mica estranya. A Bretanya, doncs, vivia amb aquesta gent que per a mi era molt estranya perquè no parlava. Doncs, per exemple, si vas a uns amics, amb uns bretons, a un bar, tothom està bevent la seva beguda i ningú parla. I s'ho passen molt bé. I jo els mirava, Déu meu. I tu, per exemple, quan et poses a parlar normalment com ho fas al sud, ells es posen a mirar-te d'una manera estranya.
1: Sí.
2: Perquè per a ells et comportes d'una manera estranya. Vale. Això em va marcar a Bretanya. Després, quan vaig tornar, hi havia un problema. Els meus pares ja tenien un accent, tenien accent del sud. I doncs, en realitat, era jo que havia transformat la meva manera de parlar. I vaig arribar a Marsella i va ser el contrari. Què és aquesta gent que parla tant? Déu meu, no poden callar. Veus? És tu que et canvies, que canvies, sí. Et colores, no sé si es diu, del món on vius.
1: Ah.
2: I penses que són això, i penses que són els altres que canvien. No. I doncs, i a Marsella, què? Sabia que no m'hi quedaria perquè no m'agradava la ciutat. Era una etapa, no m'hi quedaria.
1: Cap ciutat t'agrada a tu, eh?
2: No, gens. A París, em vaig quedar un any a París. Vaig fer crisi d'urticària. Mai em vaig fer abans, mai després.
1: D'acord.
2: Doncs sabia que la ciutat no era per mi.
1: D'acord.
2: I doncs a Marsella vaig aprofitar per tornar a connectar amb la Mediterrània, en realitat. Per exemple, una cosa, els primers dies que era a Marsella, sempre estava mirant el cel. El cel era blau. A Bretanya mai era blau el cel. Doncs estava sempre mirant el cel.

0: Avui faig memòria amb Daniel Cunyat. No t'agraden les ciutats, doncs busques anar-te'n de Marsella. Sí. I vas a Còrsega?
1: Sí, però perquè abans havia començat el contacte amb la cultura corsa i quedava això de la polifonia també. I doncs volia... Sabia que a Còrsega hi havia una cultura especial i vaig decidir, allà, vaig a descobrir-la. I tenia la teoria, la tenia perquè havia fet 3 anys de cors. Havia
0: a Marsella?
1: Sí, un curset de cors. I doncs tenia la teoria, vaig anar a fer la pràctica.
0: I com va ser la pràctica a Còrsega?
1: Alors,
0: vas trobar el que esperaves?
1: Hi ha un tema molt, molt important. A Bretanya vaig haver de fer esforços d'adaptació. A Còrsega també. Arribes en un món i t'adones que no funcionen com tu ho faries. I doncs t'has d'adaptar. I doncs quedes mirant les coses i t'adones de les diferències. És molt interessant, molt enriquidor, però t'adones que no és la teva cultura.
0: I com notes aquesta diferència? Com situes aquesta diferència? En la llengua, en el comportament?
1: Comportament, a Còrsega, la situació política, quan jo hi era, havies d'anar molt en compte amb el que deies. Una cosa, no podia, per exemple, no podia criticar els corsos. Era, tu no ho podies fer, això. I hi havia una cosa, soc representant de l'Estat. I vaig tenir problemes amb això, perquè era representant de l'Estat. Com a, personalment no, cap problema.
0: Quins anys són aquests de Còrsega?
1: Els anys del prefecte Bonet, de l'Espaiota, hi era. Sí, sí. Quan hi era, el van matar el prefecte Erignac. Això. Doncs van passar, amb la feina, és maten el prefecte Erignac, doncs després multes. Heu de multar tothom, heu d'anar molt...
0: Era la consigna?
1: No. Sí, consigna. I després, quan hi ha el tema de l'Espaiota, doncs no, heu d'anar molt a poc, sí. I també les nuits bleues, les nits blaves, quan senties bum, explotava aquí, explotava allà,
0: I doncs tu, com a funcionari francès, tenies por a Còrsega?
1: No, no és que tenia por, sabia el sistema. Si t'amenaçaven, amenaçaven el funcionari, el representant francès. Per exemple, van fer una, no sé com es diria encara, una presa d'hostatges a la feina. A mi em van ficar una pistola, em va ficar una pistola a l'ull, em van amenaçar.
0: Que eren militants corsos?
1: Et sona Brise de Mer, que és el nom de la màfia corsa? Eren mig mafiós, mig mafiós. Doncs, no eren temes polítics, eren temes de la feina. Doncs, nosaltres, jo aplico la meva feina és una feina de policia sanitària. Doncs, jo demano a gent de fer coses, de fer, per exemple, obres en un restaurant, etc. Doncs, ets un empêcheur de tourner en rond.
0: Sí.
1: I doncs, a vegades tens problemes. I doncs, hi va haver aquesta presa d'hostatge i em van ficar la pistola i em van dir... dis que tu vas partir dans 10 jours. I em vaig quedar 5 anys.
0: Però vas dir que marxaries...
1: Sí, bé, evidentment, quan tens la pistola a l'ull, què fas?
0: Daniel Cunyat, has parlat de Pallotes, de Còrsega, el teu servei controlava els restaurants i tot.
1: Clar,
0: això, no?
1: Sí, sí, això mateix.
0: I aquesta història de les Pallotes, com ho veu viure vosaltres en el vostre servei?
1: Uf, intento recordar una mica... No, el tema va ser, havíem de... Després de l'Espaiot, les consignes van ser de ser molt sever. Doncs, i després es va tornar a calmar una mica. Mm-hmm. Però era això. Però en aquest temps feia salut animal. Doncs, perquè la meva feina pots fer higiene alimentària o salut animal. I doncs feia seguiments de ramats, que allà són ramats d'ovelles i ramats de cabres. Mm-hmm. Això.
0: Doncs coneixes bé Còrsega.
1: Clar,
0: havies d'anar per tot Còrsega a l'interior, vull dir.
1: Clar, a més vivia a l'interior, a la Castanyitxa, en un poble de 32 habitants. Doncs que es diu Casalta, era a dalt d'una muntanya.
0: I aquí parlaves cors, normalment?
1: Sí, però, per exemple, una cosa típica a la feina em fa molt riure, això. A la feina, quan anàvem a controlar ramats, doncs els ramaders s'estranyaven que tenien un continental que parlava cors. Això no era normal. I doncs van trobar la solució. Era del servei d'intel·ligència.
0: Com que era... Un espia.
1: Era la seva manera d'encaixar en el seu... perquè no era normal que un continental parlés cors. Ah. Això.
0: I tu ho vas dir, això?
1: Clar, sí. Perquè a la feina hi ha una part dels tècnics, dels funcionaris que són del continent, però hi ha una part que són de Còrsega.
0: Sí.
1: I doncs els de Còrsega m'ho van dir. Això.
0: Per acabar el teu itinerari, abans d'arribar a Perpinyà, Daniel Cunyat, passes per l'Arieja,
1: sí,
0: per Foix.
1: Sí, sí.

0: violent, bombes i tot això. Doncs els corsos, quan els empresonaven a Fren, a París, anaven amb els del País Basc. Doncs hi ha contactes amb la cultura basca, però amb la cultura catalana, res.
1: Sí.
0: Res de res.
1: Després va canviar tot,
0: Va
1: també.
0: canviar,
1: Sí.
0: sí, però en aquest temps, per exemple, jo al poble, a Casalta, el meu veí havia fet presó perquè havia posat bombes.
1: Sí.
0: I nosaltres parlàvem de nacionalisme i ens emprenyaven sovint, ens barallaven, perquè ell volia més violent i jo democràtic. Jo li deia, no és possible, respectant la democràcia podríem obtenir alguna cosa. I ell deia que no.
1: Doncs des de Còrsega, quan volies parlar català, anaves a
0: A
1: Sardenya, a
0: l'Alguer,
1: l'Alguer de
0: sí,
1: Cerdanya, aquesta
0: senyor.
1: població
0: Sí,
1: catalanoparlant.
0: sí, sí.

0: Memòria a Ràdio Arrels, amb Berenguer Ballester.
1: Avui faig memòria amb Daniel Cunyat. Hem passat, des de que ha passat per l'Escola Nacional de Serveis Veterinaris a París l'any 90, ha passat per Bretanya, per Marsella, per Còrsega, per l'Arieja, a Foix, i finalment arribes, Daniel, a Perpinyà. El 2006, sí, amb 39 anys,
2: sí.
1: Ets cap de servei de la Direcció Departamental de la Protecció de les Poblacions.
2: Sí, en aquest moment no, encara no es deia així, però és això.
1: I vas a viure a Passar.
2: Sí, vaig trobar una casa per llogar a Passar.
1: El 2006, tu que m'has dit abans de començar l'enregistrament, preparant l'emissió, que volies fugir del fred i de la neu,
2: això.
1: I arribes un dia...
2: Sí, vaig arribar al febrer i al març va fer una nevada forta i es diu, ale, hi tornem.
1: Bon, has arribat a Perpinyà, que és allà on volies anar.
2: Sí, sí, sí. I què va passar? Hi ha una cosa. T'he dit que em va costar, vaig haver de fer un esforç d'adaptació a Còrsega, també a Bretanya. Aquí, res. Estava 100% adaptat. Ja parlava català. I la gent, de seguida, pensava que feia molt de temps que vivia aquí.
1: Ah.
2: I no, evidentment que no. Però esforç d'adaptació a la cultura local, res.
1: A Passar vas trobar un entorn catalanoparlant?
2: Res, res. Va passar una cosa... Arribava i per a mi era nou. Doncs era havia d'escollir les activitats que faria. I doncs què faig? Vaig a una funció de teatre a Ceret. Dic, vale, podria fer teatre, doncs vaig a veure una funció de teatre, perquè a Còrsega havia fet teatre d'improvisació, i doncs em deia, potser faré teatre, i vaig. I doncs estava esperant la funció a dins de la sala, i era la gent que venia, i la gent no parlava català. I doncs a mi m'estranyava molt, perquè a Còrsega, quan anaves a veure una funció de teatre en cors, evidentment la gent que venia a mirar el teatre parlava cors, i jo deia... Aquí hi ha una cosa que no va bé. I també em va sorprendre una cosa. La senyalització direccional no era bilingüe. Jo venia de Bretanya, senyalització direccional bilingüe, i a Còrsega, evidentment. I doncs jo deia, aquí hi ha una cosa que no va bé. I doncs després ho vaig descobrir que no. Que la situació de la llengua, de la cultura catalana aquí és més semblant a la situació occitana, la que havia viscut a Nimes abans, que a la de Còrsega.
1: No faràs teatre, però sí que faràs castells.
2: Sí, volia buscar... Has de pensar,

0: Volia buscar una manera de viure la catalanitat normalment. O sigui, com estem fent ara, estem parlant, no podem parlar de qualsevol cosa. I doncs estava buscant i vaig tenir la sort de conèixer el Sergi Montemó, que era regidor municipal a l'Ajuntament de Passà, i em va dir, mira, tu vens, et porto a un lloc que t'agradarà. I vaig descobrir Castells, no sabia, no coneixia gens, Castells mai n'havia vist. I doncs començo una activitat, Castells, on es parlava en català. I, efectivament, les ordres per fer Castells sí. A Catalunya Nord es fan en català.
1: Sí.
0: A París no, Et puc assegurar, la colla castellera de París...
1: Hi ha una colla castellera a París?
0: Evidentment, sí, el castell és de París.
1: D'acord.
0: Però estan obligats a donar les ordres en francès i això em fa riure, perquè sempre m'he acostumat a que les ordres es facin en català.
1: En català, evidentment.
0: I d'un compte, les fan en francès, fa riure.
1: I dels Angelers del Vallespí passes després als Castellers del Riberal.
0: Sí, perquè em vaig adonar que allà, al Riberal, la cultura catalana era més present. I d'on hi vaig anar. I però tampoc em va convèncer del tot.
1: Daniel Cunyat, ja sabem el teu interès pel cant polifònic, que de fet descobreixes en un concert d'un grup cors a París. Abans de crear el grup Veus Aspres, l'any 2008, has cantat ja amb d'altres grups.
0: Sí. Què va passar? Quan vaig deixar Còrsega, sí que vaig trobar a faltar la polifonia corsa. Perquè a Còrsega sí que podies anar a un concert cada setmana, si volies. I doncs, i a Tolosa, a Foix, res. I doncs, què? Tu va faltar? Cada cop que posava un CD de música de polifonia cors, plorava. Sí. I l'enyorava molt. I vaig tenir la sort de trobar un grup que es deia, perquè ara s'ha acabat, es deia Rivar i Bassi, que vol dir refer els passos. I doncs era un grup, alors, la directora del grup és d'Albi i fèiem els assajos a Tolosa, un cop al mes o dos cops al mes assajàvem. I això, vaig començar a cantar amb això.
1: I el 2008, doncs, com és que arribes a crear un grup propi, Veus Aspres?
0: Sí,
1: ets a passar en aquell moment.
0: Sí. Doncs, jo pensava que aquí podria trobar un grup de polifonia. Estava buscant. Doncs vaig anar aquí a Perpinyà, a un lloc que es diu la Casa Musical. Doncs s'escriu Casa Musical. Doncs un nom en català i un nom en francès. Però, si ho llegeixes en cors, es diu Casa Musicale. Doncs jo pensava, perfecte, evidentment aquí hi haurà polifonia. I doncs entro i jo els dic directament, vull fer polifonia a corsa. I em miren i diuen, però vostè sap que aquí és Catalunya? I què? Vull fer polifonia. I doncs no n'hi havia. És que tradició de polifonia tradicional aquí a Catalunya Nord, no n'hi ha, en realitat. Han quedat una mica al Pallars, però als Països Catalans va desaparèixer. Si n'hi ha hagut poca, i va desaparèixer perquè què va passar als Països Catalans? Va haver el moviment coral al moment de la industrialització. Els obrers...
1: Els cors de claver, tot això.
0: Tot això. Van decidir, cors de claver típic, van decidir de fer corals pels obrers, en realitat. I tot això va fer desaparèixer les polifonies tradicionals que podien existir. I en queda, doncs, al Pallars alguna romanalla i també al País Valencià una mica.
1: Mm-hmm. Quan crees Veus Aspres, ja coneixes a fons la tècnica del cant polifònic?
0: No. Era, per a mi, el que volia és fer-me plaer, perquè la polifonia és un plaer d'orella.
1: Sí.
0: I doncs volia poder cantar, no era cantar, volia poder escoltar polifonia com la que m'agradava. I al final... Quan veus que no és possible, decideixes fer-ho tu. I doncs vaig trobar uns amics que els agradava cantar i ho van començar. Ho feien malament al principi, sí. Però no fa res. L'important és el plaer de sentir-ho.
1: I amb quin repertori comenceu? Què canteu?
0: El que coneixia, polifonia corsa.
1: Corsa.
0: Després vaig continuar amb polifonia del Pirineu. Hi ha polifonies del Pirineu. Doncs què fas? Sents... una cançó que t'agrada, l'agafes i l'escoltes molt, l'escoltes amb un casc i tot, per diferenciar les diferents línies melòdiques. I després, quan ja vaig tenir una mica més d'experiència, vaig decidir un cant que m'agrada, apa, el farem en polifonia.
1: Ets capaç de fer-ho, això?
0: Clar, afegeixo una veu, però simplement fes una veu paral·lel, o escoltes, per exemple, pots escoltar diverses versions del mateix cant i fer una barreja. Sí, sí, és fàcil. T'explico. Tinc tres quarts d'hora de cotxe per venir a la feina.
1: D'acord.
0: Doncs ho faig al cotxe.
1: És a dir, que cantes o...
0: Doncs a l'autopista cada matí hi ha una persona una mica perillosa perquè està conduint, té davant seu la partitura, mirant la partitura, està conduint
1: no
0: a l'autopista.
1: Ah, sí?
0: Sí, i escoltant.
1: És perillós, això.
0: Clar, és per això que et dic, és perillós. No, són partitures, però en realitat és la lletra. És la lletra.
1: Has dit que el camp polifònic popular, als Països Catalans, havia pràcticament desaparegut. Però hi ha una feina de recuperació, últimament, no?
0: Sí, això. La feina que faig jo és fàcil de fer. T'explico per què. També canto en corals, amb partitures. I el camp polifònic no necessites partitures escrites. Doncs, per anar a una coral normal has de saber llegir les notes. En canvi, si fas polifonia tradicional, no cal, ho fas tot d'orella. Doncs l'accés és més fàcil i el plaer és més directe. En canvi, en una coral és complicat. Eh? A vegades tu cantes en francès diuen pupitre, el grup de gent de la teva veu, i per tenir el plaer de la barreja de les línies melòdiques, sentir-ho és complicat.
1: Abans has dit, Daniel Cunyat, que fer cant polifònic, com el que feu vosaltres, no necessita... saber música, perquè tu no tens pas formació
0: no,
1: musical,
0: No, no, després ho he estudiat a internet i tot això, perquè sóc una persona curiosa. Per què m'agrada aquest tipus de cant i no un altre? Perquè et puc assegurar un cant música clàssica, per a mi no em va bé, no m'agrada. Hi ha massa veus, massa línies melòdiques. Per a mi esdevé pol·lució sonor. És massa. M'agrada cant amb estructura simple. I doncs per què
1: m'agrada? 3-4 veus, doncs.
0: Són com a màxim 4.
1: Màxim 4, eh?
0: 4.
1: Doncs per fer cant polifònic com el que feu vosaltres, no cal saber música, però cal tenir una bona orella, no?
0: Orella, clar. Perquè quan estàs cansat... És fàcil, poses la lletra de la música en gros, doncs la lletra no és important, el cas de pronunciar no és important. Sí. T'has de fixar sempre en afinar. Mm-hmm. Sempre. I doncs això ho desenvolupa a poc a poc.
1: Suposi, Daniel Cunyat, que tu tens una bona orella,
0: cosa
1: que també ha facilitat que coneguessis i que poguessis estudiar moltes llengües diferents.
0: Això mateix, és evident. I pots fer un paral·lel. La gent que està dotada per aprendre llengües, generalment, també té bona orella.
1: Clar.
0: Una part de l'explicació del dot per les llengües ve de l'orella.
1: Francès, català, italià, anglès, cors, espanyol, llatí, occità, grec antic i grec modern.
0: Vaig estudiar això. Després no et diré. Per exemple, l'occità el vaig parlar molt bé. Quan vivia a Nimes, vaig anar a associacions a la Marpo, que es deia, de cultura occitana, i el parlava normalment, però el vaig deixar de costat. Això és un tema, el tema de les arrels. Sí. Vaig adonar que era una cultura que estava agonitzant i no tenia, per a mi no té possibilitat d'accedir a una normalitat. Mm-hmm. I doncs hi va haver un moment que vaig decidir, ho deixo. Aposto. Per una llengua que té, una llengua minoritària que té esperances d'aconseguir la normalitat.
1: D'acord.
0: I doncs el català.
1: He vist que dius... Visca a Guyana, de moment tinc la doble nacionalitat, franco-espanyola, aviat serà triple.
0: Clar, evidentment. Per a mi, recuperar la nacionalitat espanyola va ser una possibilitat que hi va haver en 2012. Al final de 2012 s'acabava la llei de memòria històrica a Espanya. I doncs em vaig aprofitar perquè s'acabava. I doncs vaig recuperar la nacionalitat espanyola. Era fàcil perquè hi havia dues possibilitats. O eres fill de gent nascuda a Espanya, que era el meu cas, i doncs només havies de fornir l'extracte, l'acte de naixement dels pares, i ja estava. Doncs vaig fer això. Mm-hmm. Hi havia l'altra possibilitat, o eres també net de persones que havien fugit la Guerra Civil. I això era una mica més complicat. Mm-hmm. Doncs ho vaig fer només per recuperar la nacionalitat espanyola, per poder votar a Espanya, en realitat.
1: A Catalunya, en aquest cas.
0: A Catalunya Sud, evidentment, sí. I vaig recuperar el dret, perquè quan agafes la nacionalitat espanyola has d'escollir quin dret civil vols. Uh-huh. I no vaig agafar el dret civil valencià, el català,
1: d'acord,
0: perquè sabia que volia votar a Catalunya Sud. D'acord. Perquè m'havia empadronat també a Empuriabrava. Brava. Havia comprat el piset d'on oficialment vivia el piset d'Empuriabrava. Brava. Tot això per poder votar.
1: Sí.
0: L'1 d'octubre 2017 vaig votar a Empuriabrava. Brava.
1: I com va anar?
0: Bé,
1: tranquil, va ser,
0: clar,
1: aquí?
0: Va ser tranquil, d'acord, allà, però després vaig mirar la tele, sí, Déu meu, sí, vaig plorar davant de la tele, sí, què fan?
1: Molt fort, va ser.
0: Sí, sí, sí. No, només hi havia dos Mossos d'Esquadra davant del punt de votació.
1: Doncs tens confiança que arribarà la tercera nacionalitat per tu?
0: Jo sí, sí. Però estic... Ara en tinc fins als nassos, que s'afanyin una mica. Sí. Sé que és difícil.

0: Bé, arribem ja a la fi de Caixa Memòria amb en Daniel Cunyat. Recordaré que ets el cap de servei de la Direcció Departamental de la Protecció de les Poblacions.
1: Les poblacions, això mateix. Sí, sí.
0: I que per ara, en aquests confinaments, estem al mes de maig del 2021, fa sobretot teletreball des de Agullana i de tant en tant, un cop a la setmana, ve a Perpinyà. Sí. Daniel, t'he demanat músiques per acompanyar la memòria.
1: Doncs són músiques que seran el reflex de tot el que he explicat.
0: I el primer, una gran veu valenciana.
1: Sí, el Pep Gimeno.
0: Pep Gimeno.
1: Veuràs, el cant que escoltaràs em fa plorar. Generalment, si fa mesos que no l'he escoltat, per a mi és le concentré d'extrait d'essence de valencianitat.
0: La malaguenya de Barxeta.
1: Ah, això.
0: En Pep Gimeno té una gran veu popular, aquelles veus de poble.
1: Popular, sí. També fa una cosa que fem a la polifonia corsa, són els melismes, són els adorns que fas a la veu. I a la música valenciana sí que ho fan, això. I per a mi són típicament les arrels. Sí. Això té un aspecte que va a tocar directament la sensibilitat per les arrels.
0: Recordaré que son pare i sa mare són del País Valencià, del sud del País Valencià,
1: Mig, no, és al mig. Al sud de València. Quan dic al sud de València és tocant la ciutat, en realitat.
0: Al sud de la ciutat de València. D'acord.
1: Sí, això mateix.
0: D'acord, molt bé. Què més m'has demanat? Què més vols?
1: Ah, què hi havia més? Espera, què has apuntat després?
0: L'Home et Fol.
1: Sí, és un... Alors, l'etapa bretona va ser, per a mi, una etapa de balls. Les bretons saben fer música de balls, però molt bona. I els balls bretons, perquè coses que no t'he dit, a Nimes vaig començar a fer balls tradicionals. A Tolosa vaig continuar. I a Bretanya l'única cosa que hi havia en comú amb el que ja havia viscut va ser el ball tradicional. Sí. Fes-nos. Cada dissabte anava a ballar.
0: Sí?
1: Ball tradicional, clar. I és... Quan et dic que per a mi va ser un país exòtic, quan ets a un fes-nos, una festa d'aquestes, que la gent, el teu veí està parlant bretó, tothom ho està anunciant en bretó, et puc assegurar que és exòtic, 100% exòtic. Clar. Sí. I doncs és un d'aquests balls.
0: I veiem si ho diré bé, perquè aquí hi ha regles de pronunciació. Manmichela, no, ho dic.
1: Manmichela. I Sant'Andrea Iuzio. És la meva directora, sentiràs, la veu principal del cant, és la meva directora, doncs, el grup Rivai Bassi, que canta. En polifonia normalment hi ha tres línies melòdiques, però hi ha una veu, que diu una veu cantant, la que mana, la que comença el cant, i és ella. Després tens una veu greu que acompanya, doncs és la segona que entra, i l'última, que és una veu aguda, que fa les ornamentacions a dalt.
0: I oques grasses.
1: En general, trobo que la música catalana no és bonica. Penso, és la meva manera de veure. La música corsa té més possibilitat, la música de ball bretona té més possibilitat, i la música catalana, jo diria, la música catalana, l'important són la lletra, sempre.
0: Quan dius música catalana, què vols dir?
1: El que es produeix als països catalans.
0: Actualment?
1: Sí.
0: D'acord.
1: I doncs, musicalment no seria una cosa que, per exemple, Lluís Llach mai m'ha agradat musicalment. El que diu la lletra sí que és interessant, però musicalment
0: no.
1: Res. Jo, en general, I aquest... Doncs, el que és gràcies, que és música moderna, el que m'agrada molt és que et dona una impressió de felicitat.
0: Sí.
1: És per això que te l'he posat. Sí. Perquè és un grup que em transmet felicitat. Sí. Quan l'escolto al cotxe, acabo feliç.
0: És somrient. Molt enèrgic, el grup.
1: Això, això. I el tros aquest és una...
0: Cresta.
1: Però parla de l'americanisme. Diu, americana no. Diu que no, ho pots viure normalment com ets, amb la teva cultura. No has d'anar a buscar la cultura americana per tenir felicitat a la vida. Ho pots fer simplement amb la teva cultura.
0: Molt bé. Poques gràcies.
1: Sí.
0: I també, evidentment, hem de posar veus àspres amb el salm de la creació.
1: Això, sí, sí. L'he posat perquè és un oda al Rosselló. quan fem concerts, acabem el concert amb això. D'acord. I generalment té molt, molt d'èxit. La gent li agrada molt. Molt
0: bé. No seria previsible fer un enregistrament un dia, un disc, alguna cosa, per difondre
1: sí,
0: Veus Aspres?
1: Ho sé, però m'ho demanen, els cantaires m'ho demanen. Però...
0: I tu?
1: Bé, t'explico, per què faig això? Per fer-me plaer? Per exemple, quan fem un concert, quan fem concerts, el que m'agrada més del concert és l'assaig que fem abans del concert.
0: Ah.
1: Vas a una església, assages,
0: sí.
1: I generalment és el moment de més gran qualitat. En canvi, el concert és més complicat i tens molt més tensió. Jo canto sí. per fer-me plaer. Això, quan estàs cantant, que estàs mirant l'altre
0: sí.
1: cantant,
0: sí.
1: això, el que sents a dins sí que l'emoció que tens. Però si fas un enregistrament, vale, d'acord, però no és això que busco jo.
0: Perquè us mireu molt fixament, eh?
1: Clar,
0: entre vosaltres.
1: T'has de seguir, et poses fas una U
0: sí.
1: i t'has de mirar molt.
0: Clar.
1: Clar. Perquè, per exemple, quan mires la boca de l'altre, tu has de pronunciar, tothom pronuncia la mateixa cosa al mateix temps. Doncs, has oblidat la paraula. La paraula la veuràs als llavis
0: sí,
1: de l'altre, evidentment.
0: Sí, evidentment, clar.
1: Sí.
0: Un poc amb retard, però vaja.
1: No, perquè penses que l'has oblidada,
0: sí,
1: però no l'has oblidada.
0: Sí, sí. Molt bé. Bé, doncs i el disc? No hi haurà disc?
1: De moment dia, no està previst.
0: No.
1: No, però ja els enregistraments a internet, si poses Veus Aspres,
0: sí
1: que hi ha coses.
0: Hi ha coses. Daniel Cunyat, gràcies.
1: De res.
0: Que hagis vingut un dia aquí als estudis de Ràdio Reus a fer memòria.
1: Molt bé, perfecte.
0: Gràcies i bon dia, Daniel.
1: Sí, a tu també.
2: Memòria. La nostra gent.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
3: De Ràdio Arrels.
4: Des de la manifestació de l'11 de setembre del 2012, durant la campanya electoral de les eleccions autonòmiques del 25 de novembre del 2012 i, sobretot, des de la majoria de diputats al Parlament que han rebut mandat d'una majoria d'electors per a organitzar un referèndum d'autodeterminació dins els pròxims anys, tota una sèrie de qüestions es debaten a Catalunya, a Espanya i a fora, especialment a França, sobre el procés de creació d'un nou estat, sobre les seves capacitats econòmiques i humanes o sobre la seva situació a Europa. Examinem les qüestions més recurrents, aportant a cadascuna d'elles dades o elements de reflexió. Primera qüestió: quins són els ensenyaments de les eleccions autonòmiques del 25 de novembre 2012? Segona qüestió: Catalunya té prou pes econòmic per a ser viable? Tercera qüestió: és real el dèficit fiscal de Catalunya? És excessiu? Quarta qüestió: Catalunya podria pagar les pensions, la salut i les polítiques socials? Cinquena qüestió: què és una autonomia? Què és un estat federal? Sisena qüestió: què cal per a tenir un estat propi i per a proclamar una independència? Setena qüestió: Catalunya sabria i podria assumir el seu paper d'estat? Vuitena qüestió: què passaria amb el seu deute públic? Novena qüestió: Catalunya dins la Unió Europea seria a dins o a fora? Perdria l'euro? Desena qüestió: quina solvència financera podria tenir Catalunya dins la Unió Europea? Onzena qüestió: la situació vista des dels altres països catalans. Dotzena qüestió: la situació vista des de Catalunya Nord i des de França. Les respostes en el llibret La independència de Catalunya, quin futur? De la dictadura franquista a l'autonomia i a l'autodeterminació, de Joan Becat, publicat per Terra Nostra.
3: Esquitxos de llibres.
0: Amb en Pere Manzanares.
3: De Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. És migdia. Escolteu Ràdio Arrels.
5: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
6: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
5: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
6: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
5: Notícies. Societat.
6: Al cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de Quart d'ESO per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroi, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Coblejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
1: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana. I la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
7: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi va haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
6: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de punts lliures, ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal, i ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya i, sobretot, en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater i la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: coplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les Guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del Ballet Popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les Guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i han ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal de Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de la Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten, és Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu actiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita, és Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga sardanes a la Fresca a 9:00 amb la Juvenívola de Sabadell, i a 9:00 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la Ciutat de Girona, i a 10:00 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a 10:00 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a 6:00 i 10:00 de la nit. I 9:50 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol a 9:50 i 10:00 de la nit amb la principal de Tarragona, i també 9:50 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramunt. També dissabte que ve a 8:00 a Caldes de Malavella, Diada del Soci amb la principal de Caçà, i 8:00 també a Andorra la Vella, Balladà amb la Ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, Déu-n'hi-do, eh? A les 9, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve 9:00, 54è aplec de la Sardana d'Artés, amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També 10:00 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i 10:00 també a Roses i a Ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè 11:00 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també 6:00 Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 9:50 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i 7:00 a Polinyà, una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També 7:00 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i 7:00 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També 7:00 a Mollà la Lluïsos Copla, i 8:00 a Malgrat de Mar hi ha la Copla, la principal de Banyoles. 8:00 també a la Seu d'Urgell, la juvenil Ciutat de Solsona, i 8:00 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 9:50 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. També 9:50 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de 4:00 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample

0: Això era Banyola Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de la Plec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. La Plec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat. El nucli antic Galmastan conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Plec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost.

I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de la Plec Internacional, que anirà seguit d'una cantada d'havaneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Plec al matí. També hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 12:15 hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tiravol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 13:45 l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de la Plec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Caçà de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest aplec internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per l'aplec internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec d'Agramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2:00 de 6:00 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest Aplec comptarà amb l'Escopla Juvenívola d'Agramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urtí, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Quedava finalista al Premi La Sardana de l'any. Ja desaparegut, l'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urtí, Sardanes.

0: cablejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per doncs, aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com apuntant-vos. La inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes, atenció, d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanor i que tancarà l'acte serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana del lluïment de tenor. Ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar en coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels països catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: de brancard.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. És la una. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels, a Perpinyà, 95.

0: Benvinguts de nou al podcast dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. Jo sóc l'Arnau Tordera i això és El Tamborí. Encetem el tercer capítol del Tamborí, el darrer capítol dedicat a la categoria musical jove dels Premis Preludi, les millors sardanes del 2025. En aquest capítol, per tant, revelarem dues sardanes més, perquè en El Tamborí el jurat escolta, analitza i valora les sardanes finalistes que arribaran a la gran final. I per analitzar i decidir quines sardanes seran finalistes en aquest concurs, presentem el jurat que tenim altre cop avui a la taula, que tal Xavier Pagès Corella.
1: Bon dia, Arnau.
0: Francesc Assú.
2: Bon dia.
0: I Antoni Ros Marvà.
3: Hola, bon dia.
0: Abans de presentar les dues sardanes d'avui, recordem a qui ens escolta que la selecció de sardanes ha estat duta a terme pel jurat. Quina valoració en feu de les sardanes presentades a aquesta categoria? Quina valoració general de la qualitat general que tenen aquestes obres que han presentat?
3: La valoració jo crec que és òptima en aquest sentit, sobretot les escollides, evidentment. Les hem escollit també perquè a partir d'aquí hem vist que hi ha una qualitat que val la pena que es reconeixi. Jo crec, de tota manera, que ja ho hem dit una altra vegada, algun altre dia, que n'estem veritablement contents de que la gent jove escrigui, que comenci a escriure bé.
0: Autors joves, en efecte.
3: Sí, sí. Mm-hmm. Sí, en aquest cas, per exemple, evidentment, el tipus de la nostra música que necessitem de cara al futur, la gent jove, que ho faci, de tota manera, i que la cobla i la sardana al mateix temps és una bona carta de presentació de la nostra música i de la nostra tradició musical. Diguem-ne, la sardana, com a missatge sonor, podríem dir, que és surt veritablement del camp popular català, diguem-ne, de tota la seva pròpia història. I tot això se'ns representa, i el cant català, que ho hem trobat tantes vegades en tantes sardanes, per exemple, que han escollit, començant pels grans mestres també, un tema determinat, i en aquest cas recordo Joan La Mota de Grignon, que treu una sardana, recordo el nom, però que surt a partir d'un tema determinat català. Vull dir, és un petit senyal, o petit, potser no tan petit, és un bon senyal, diguem-ne, d'identitat de la nostra música i posat, diguem-ne, a partir d'uns ingredients de la bona escriptura i que aquesta música se valoritza a partir de la sardana i a partir de bons compositors que en fan de la sardana també un clam d'aquesta nostra música.
0: Doncs, si us sembla bé, escoltarem les sardanes d'avui, que recordem que han estat enregistrades per la cobla La Principal del Llobregat i dirigida per Marcel Sabater.
4: La selecció.
0: L'anàlisi de les sardanes del tercer capítol de la categoria musical jove la farà avui l'Antoni Ros Marvà. Quina és la primera sardana que has escollit?
3: Sota el far de Calella. Uh-huh. Sota el far de Calella és una sardana, evidentment.
0: De Carles Alcaide,
3: sí,
0: compositor.
3: No conec aquest Carles Alcaide. Bé, pràcticament, possiblement, en conec molt pocs d'aquesta gent.
0: Mira,
3: jove
0: de Santa Coloma de Farners, nascut l'any 2002.
3: Ben jove.
0: Ben jove, i tant
3: ben
0: que sí.
3: Ben jove. Molt bé.
0: Què en podries destacar d'aquesta sardana?
3: Aquesta sardana, aviam, comença amb una mena de tocs de fanfària. Uh-huh. Després, evidentment, aquesta sardana es desplega. Sembla ser que el compositor s'inspira a través d'unes anècdotes, diguem-ne, que podríem dir que ens validen aquest principi de com a petit poema simfònic que s'ha tractat a la sardana.
0: És una obra programàtica?
3: És possible que hi hagi una part programàtica en aquest sentit. Bé, tot això està molt bé, però després el que necessites també és que després això musicalment funcioni.
0: Clar.
3: Jo crec que funciona. Crec que funciona, que l'anècdota, tantes vegades que veu el compositor en veu una d'anècdota, però quan tu l'escoltes, això, potser pots veure altres tipus d'anècdotes de la mateixa obra. Jo crec que és una sardana que està, en fi, que val la pena escoltar-la i tenir-la en consideració, com hem tingut nosaltres. Jo crec que té uns valors determinats que són palesos i que podem veure, que comença la sardana, diguem-ne, que explica moltes coses que possiblement nosaltres hi podem veure, el compositor en poden veure moltes altres d'un altre, des d'una altra perspectiva, però evidentment que després acaba, la sardana acaba d'una manera bastant explosiva també, i fes un final de sardana esplendorós també. Carai. Jo crec que val la pena que l'escoltem. Potser no cal que entrem més en detall intern, eh? L'harmonia està ben posada a dintre, cosa que és important, i l'instrumentació és excel·lent.
0: Doncs bé, recordem que estem parlant de la sardana de Carles Alcaide amb el títol de Sota el far de Calella. Escoltem-la ara, fixant-nos justament en aquesta instrumentació i aquest final explosiu que ens explicava l'Antoni Ros Marbà. A veure si podeu identificar tots aquests elements.

0: Acabem de sentir aquest final explosiu de la sardana Sota el far de Calella de Carles Alcaide. Francesc, Xavier, què tal? Un comentari sobre la peça?
1: Home, estàvem dient aquí que es nota que el Carles és trompetista, perquè...
0: Per l'exigència del paper?
1: L'exigència del paper, per els solos...
2: I el protagonisme, no només exigència, sí. Sinó que... Sí, és picades d'ullet constant a la trompeta. Sí.
0: Abans aquí també heu fet referència a inspiració de sonoritat americana, citant a John Williams en algun moment, al jazz...
1: Clar, és que John Williams és un referent constant, és que no tenim... poca cosa a fer amb el Joe Williams, és un far, diguéssim, mai millor dit, un far que tenim sempre en el punt de mira.
0: Molt bé, doncs, Toni, seguim. Quina és la segona seleccionada per analitzar? Flor de juny.
3: Flor de juny, de Santi Martínez. També és un jove compositor.
0: De 20 anys, és de Barcelona i té 20 anys.
3: 20 anys,
0: sí.
3: Molt bé. Molt bé, crec que és un compositor que és una bona promesa.
0: La sardana,
3: hi ha molts elements a dintre, hi ha, passen moltes coses. Aquestes ganes també que hi ha del compositor de voler demostrar el molt que pot aportar. I això ho veiem bastant clarament en aquesta sardana. Hi ha molts elements aquí, no vull dir que siguin ni molts ni pocs, però hi ha molts, per exemple, aviam, que ni molts, diguem-ne, és per empitjorar-ho, ni menys és també per menysprear. No, són aquests elements que ell els engloba i surten, i crec que és una sardana que es pot escoltar, es pot mirar, és una òptica molt interessant. Funciona molt bé, en el sentit que després, evidentment, també agafa empenta i acaba molt bé, també. No vull entrar més en quant a detalls, que se'n poden dir molts. Evidentment, també hi ha el tenor, per exemple, que s'expressa, i després, evidentment, hi ha molts diferents aspectes rítmics per entremig. En quant a escriptura... i quan, per exemple, que hi ha aspectes molt dinàmics en la seva pròpia escriptura, inclús al final de tot, de cara als fiscorns, amb una gran pujada d'aquestes que fan que, en fi, que l'obra a la sardana tingui caràcter fins al final. El Flor de juny m'inspira, em diu qualsevol cosa a partir de la primavera, una mena de flor de primavera en aquest cas.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Antoni. Procedim ara a escoltar la sardana Flor de juny, de Santi Martínez, i fixem-nos justament en tots aquests elements que ara ens explicava.

0: Doncs això era Flor de juny de Santi Martínez. Francesc, Xavier, què tal? Algun comentari?
1: Bé, jo trobo que està molt bé. Estan comentant aquests... que ho fa diverses vegades a la serenada, hi ha uns girs harmònics que et fan com...
0: Inesperats.
1: Inesperats, totalment. Mm-hmm. I, bueno, crec que li donen un toc també de... et manté atent, no? Perquè quan et passen aquestes coses inesperades, el cervell fa, ups, aquí està passant
0: s'activa
1: coses.
0: Alguna cosa,
1: sí,
0: algun
1: s'activa
0: mecanisme.
1: Alguna cosa i et crida l'atenció. I et va despertant. Jo crec que és un dels punts també interessants de la sardana, sí.
0: Molt bé, Francesc.
2: Sí, exigent en quant a instrumentació, el cant de tenora anant a buscar alguns aguts d'aquests que s'han de controlar bé. Però és una sardana plena, plena, plena.
0: Fantàstic, doncs seguim endavant amb una nova secció.
3: La copla en un minut.
0: Ha arribat el moment de descobrir l'instrument de copla d'avui. Descendent directe de les antigues xeremies, és un instrument completament de fusta i de so clarament inconfusible. Dins la copla, molts el consideren el segon gran protagonista al costat de la tenora i és especialment característic el diàleg que s'estableix entre aquests dos instruments, alternant-se i responent-se mútuament. Bé, sabeu de quin instrument estic parlant?
2: Crec que sí. El tible.
0: En efecte. L'instrument protagonista d'aquest capítol és el tible. El Termcat defineix el tible com un instrument aeròfon del grup de la fusta propi de la copla, semblant a l'oboè, però de sons menys suaus. Una manera curiosa de dir-ho.
2: Un eufemisme. Sí.
0: Sentim ara una interpretació breu d'aquest instrument protagonista. Aquest instrument dota la copla d'una potència única, amb un so absolutament inconfusible. Alguna anècdota vinculada amb el món del tible?
2: Home, controlar el tible implica controlar el volum general de la copla. És a dir, quan sentim una obra que, diguéssim, posem ja una cara una mica de llimona agra, és perquè probablement el tible està disparat. Val? El tible és un instrument que, curiosament, al contrari que l'oboè, quan més agut va, més s'aprima el so, més es fa petit, i el tible és exactament el contrari. És a dir, no podem demanar un do sobreagut. Sí, podem demanar un do sobreagut a l'oboè amb matís piano, però no el podem demanar al tible perquè és impossible. No?
0: No, tècnicament no es pot fer. No, es pot
2: no. No. És a dir, és un instrument d'una capacitat... De buf, per entendre'ns, molt important.
0: De missió de so.
2: I per tant s'ha de tenir molta cura a l'hora d'utilitzar els aguts en el tible. No?
4: Ara, l'oboè és cert que el registre greu obre.
2: Exacte.
4: I els tibles i els tenors també, aquesta
2: també,
4: la veritat.
2: També. Ho obren tot, aquests.
4: Obre baix i em deia... No me'n recordo, si el mateix mestre Toldrà diu, vés en compte com fa el segon tenor, quan el fa servir molt greu, sembla una oca.
2: Sí.
4: Oh, sí, sí. I s'ha de fer. O sigui, els segons tenors, que ho saben retenir molt bé, però de tota manera s'ha de ser... Segon tenor ha de ser... No és una prograda, però... Ha de ser molt bon instrumentista, també, que sàpiga controlar molt bé el registre greu.
2: I el segon tible.
4: I el segon tible.
1: El que passa que tenim un tema que jo crec que és important dir-lo.
0: El dic,
1: que és que en el fons estem lluitant contra l'essència de l'instrument. És a dir, aquests instruments, en el moment que van ser concebuts, van ser concebuts amb una finalitat molt clara, que és que tocar a l'aire lliure... potser no tots els dies, però una de les seves funcions és tocar l'aire lliure, que se senti bé a la plaça, que tothom quan balli li arribi el so amb la intensitat suficient perquè causi el ball i el facin amb... si arribi el que ara seria l'equivalent a anar a un concert de música moderna i que aquells altaveus que hi ha et fan com vibrar tot el cos, no? Evidentment no és aquesta mateixa sensació, però és que quan balles necessites que el so t'arribi, no? Clar, nosaltres això s'ha anat estilitzant, no? Amb un procés amb els anys, que els compositors hem utilitzat aquesta formació que inicialment va tenir aquesta finalitat, podríem dir, fonamentalment, doncs l'hem estat dirigint cap a la sala de concert. Clar. I clar, aquí ens trobem amb una contradicció, no? Que és que estem intentant aconseguir aquests instruments que originalment estan pensats per això i els volem refinar, els volem obtenir unes dinàmiques que estiguin al nivell d'una sala de concerts tal com ha de ser.
0: Domar la bèstia.
1: Hem de domar una mica la bèstia. Llavors, clar, nosaltres, la nostra feina és aquesta, justament, tant dels instrumentistes com dels directors a l'hora d'exigir i els compositors a l'hora d'escriure, és a dir, que buscar els registres adients, doncs, perquè els instruments sonin el millor possible en el moment que se'ls vulgui fer sonar. I com estava comentant molt bé Francesc, doncs que si necessites un piano no el posis en l'agut, perquè necessites, en l'agut no hi pot sonar piano, en el cas del tible, i les tenores els hi passa el mateix, no? Llavors hem de trobar un equilibri entre aquesta essència que dèiem, no? I el que l'hem anat convertint amb els anys, que també està molt bé que hi sigui, però bé, ens trobem amb aquests problemes, sí?
2: També és veritat que hi ha un tema que hem millorat moltíssim amb el pas dels anys, que és la categoria dels instrumentistes.
0: Clar.
2: És a dir, als anys 50, posem pel cas, l'instrumentista de tible era segurament un instrumentista que després d'haver après a fer anar les notes, haver aconseguit una canya mínimament potable i que algú, l'amic del poble, li hagués ensenyat una mica com funcionava, pujava dalt d'un escenari i començava a tocar. Ara tenim gent preparada, gent que surt de conservatori i gent que lluita precisament o que és molt conscient, en el cas dels tibles, és molt conscient de l'instrument que té i, per tant, són gent molt preparada de cares a treure un bon so d'un instrument que ells mateixos de vegades diuen el terrible en lloc del tible, no? D'un instrument que és una bomba de rellotgeria si verdaderament el toques sense rumiar, sense pensar.
4: Si en veiem, per exemple, que hi ha algun instrumentista de tible que també ha sigut instrumentista d'oboè.
1: Sí, bons.
4: I, evidentment, això facilita molt, que poden tocar molt piano el tible, i és una delícia poder escoltar això.
0: Jo conec algun instrumentista que és intèrpret d'oboè i de gralla.
1: També, sí. És que estan
4: i família, al mateix temps, evidentment, mateix. Perquè aquests instruments de canya, el problema també és l'afinació. Trobar la manera, encara que aquests instruments s'han millorat i al mateix temps, però hi ha una qüestió que l'instrumentista ha de saber orientar-se amb els que té al costat per saber trobar exactament quin és el seu paper a dintre, perquè no tot ho poden fer els mitjos forats, diguem-ne, o les claus, per dir-ho d'una manera. Hi ha d'haver-hi el control, que no és fàcil. S'ha de dir que no és gens fàcil.
1: I quan més agut és l'instrument, més costa, sí.
2: I també val a dir que els greus no són fàcils, tampoc. És a dir, el greu en un tible és un... És a dir, demanar un la o un si en un tible, això que dèiem als anys 50, era sentència de mort, pràcticament, sí. Perquè era la nota, si sortia a base de patacada, a base d'això, i en canvi ara tenen un control molt important d'aquestes tessitures.
0: Doncs ja ho sentiu, si alguna hora gaudiu de la interpretació brillant d'un tible o d'un terrible, tingueu-lo amb més consideració. Seguim endavant. L'interludi. Donem pas a l'interludi, la secció de curiositats sobre la sardana i la cobla. El tema d'avui aboca una pregunta important. Com es presenta el futur dels compositors joves i actuals? I també, com es presenta el futur de les compositores? Com ho veieu?
1: A veure, jo crec que amb el que estem explicant ja en aquests podcasts ja és evident que el nivell és molt alt, vull dir, perquè almenys en l'àmbit de la sardana que hem comentat hem trobat molts exemples de música molt bona i que realment ens augura un futur prometedor. Sí, jo crec que en general, jo estic també donant classes al Conservatori de Composició en general, no només és en l'àmbit de la cobla i de la sardana, sinó que és la composició així en general, i estan pujant gent molt, molt, molt bona, tant joves compositors com compositores. De fet, ara fa poc hem estrenat una obra ja a l'Orquestra Sinfònica Julià Carbonell, que una orquestració que l'ha fet una compositora, la Gat Casals, i això, bueno, és una petita mostra de que estan pujant en tots els aspectes, no? El que s'ha de dir, que això és important, i jo crec que també ho podríem comentar una miqueta, a veure què us sembla a vosaltres, que és que l'ensenyament del que és l'escriptura per la cobla, no? No està integrada en el que és el pla d'estudis de composició.
0: Clar, i denunciar-ho.
1: Exacte, perquè llavors jo crec que ja hem vist que hi ha un bon nivell, però és que si a més, a part d'estudiar, doncs, això que dèiem, que si l'oboè, que si el fagot, que si els violins, doncs dins del pla d'estudis hi hagués inclosa aquesta part de l'estudi dels instruments de cobla i de la instrumentació de cobla en paral·lel, doncs evidentment el nivell encara seria una iniciativa individual de cada compositor, de buscar partitures, estudiar-les, etc, sinó de que ja li vindria una mica ajudat aquest procés des del conservatori, no? Nosaltres fem una petita, i al Conservatori del Liceu fem una petita pinzellada, això ja deixant de banda les aportacions individuals de cada professor a la classe, jo almenys ho intento fer a la meva classe als alumnes que tinc, però també hi ha unes sessions comuns que es diuen el Seminari de Composició, i que aprofitem aquesta assignatura per fer un parell de sessions almenys de que els compositors tinguin un primer contacte amb la cobla, de que coneguin els instruments i de que els, si no tenen ja la llavor d'animar-se a fer-ho, doncs que puguin descobrir
0: que
1: fins
0: pugui
1: i tot
0: emergir, que pugui emergir. Exacte. Han de tenir la possibilitat de conèixer-ho per aprofunditzar-hi després.
1: Sí, sí. I plantar la llavor, que dic jo. I fins i tot hi ha compositors que venen d'estudiar de l'estranger, no? Que venen de Sud-amèrica, per exemple, que agafen una beca, el que sigui, venen a estudiar aquí, i que no hem sentit mai a parlar de la cobla, i venen i els hi fas un seminari, no? Sobre instruments de cobla. Es queden com... Però això què és, no? És increïble.
0: Al·lucinen,
1: però moltíssim. I hi ha nois d'aquests que, i noies que s'han animat a escriure per a cobla.
0: Bravo.
1: Gràcies a aquesta petita pinzellada, sí.
0: Molt bé. Francesc, Antoni, què tal?
2: Bé, amb el tema de les compositores, clar, per exemple, ara hem tingut 6 sardanes finalistes, de les quals hi ha una compositora, no? Mm-hmm. És sempre complexa, però en aquest aspecte jo no separaria una cosa de l'altra. Hem de tenir exactament la mateixa manera d'entendre el concepte de tot plegat d'una manera i de l'altra. Sempre ha passat amb el tema de les compositores. També és veritat que sempre han estat com més històricament més amagades, no? Posem pel cas, però en aquest cas jo crec que els hi hem de donar tota la franquesa, tota la avinentesa, totes les facilitats perquè puguin escriure, puguin estrenar, puguin treballar, puguin entendre, puguin evolucionar amb el món de la cobla com amb tots els altres, evidentment.
4: Jo veiem de tota manera que mica en mica també hi ha moltes instrumentistes de cobla que mica en mica han anat integrant-se, podríem dir, a la cobla. Jo et fluvio a l'aires, després també alguna contrabaixista, després han començat a venir un tenor, un tiple, inclús potser alguna trompetista. Vol dir que les noies mica en mica s'estan integrant a la cobla. Aquest aspecte, per exemple, que els compositors de cobla, que són els que pràcticament han cobert l'espai, diguem-ne, dels compositors, mica en mica les noies, senyores, comencen a participar-hi una mica. Jo crec que de tota manera s'ha de tenir la porta oberta d'una manera tots molt oxigenada, molt dispersa, al mateix temps que puguin venir les compositores, que ja se n'hi fan cas. Ja ens coneixem, no diré noms, però coneixem compositores que corren la cobla, que inclús que són col·legues nostres, que ho veiem perfectament bé. O sigui que jo crec que de tota manera hi han d'haver-hi bones esperances de que podem tenir entre nosaltres més compositores i que tinguin veritablement una bona una bona presència artística i que puguin estar dintre d'aquest ventall de bons compositors que està donant la música del coble en aquest moment.
0: Esperem que sí. Donem pas a la part final del capítol d'avui.
3: La tria del jurat.
0: Ara és el moment de donar a conèixer la tercera sardana finalista dels Premis Preludi. Donem pas a Francesc Assú per aquest moment decisiu, quan vulguis, Francesc.
2: La sardana finalista és Sota el far de Calella, de Carles Alcaide.
0: Doncs donem l'enhorabona a Carles Alcaide, que ja és un dels finalistes dels Premis Preludi. I aprofitem també l'ocasió per felicitar Santi Martínez per haver aconseguit ser seleccionat amb la sardana Flor de Juny, un compositor també molt jove, del qual esperem una llarga trajectòria i moltes més sardanes. Tanquem el capítol d'avui del tamborí escoltant novament Sota el far de Calella, de Carles Alcaide, tercer finalista de la categoria musical jove dels Premis Preludi.

Avui ho deixem aquí. Hem descobert dos joves talents que impulsen la música de cobla i la sardana endavant, Carles Alcaide i Santi Martínez. Recordeu que podeu seguir l'actualitat dels Premis Preludi al web premispreludi.cat, a Instagram, Facebook i a X. Jo sóc l'Arnau Tordera i això ha estat El Tamborí, el podcast dels Premis Preludi. Fins aviat.

fruita del gran desencant que la tafanera escampa pels carrers. Es queixa que el barri és ple d'immigrants. Aquests fan la feina que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer, que ningú no vol fer.

0: era poeta i vaig preferir el punt de creu. Però si em torno a posar a escriure, ja veureu. Ja no tinc musa? No.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Qualsevol vespre, de qualsevol temps.

0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Radio Arrels, a Codalet, 95.5.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: A cada moment, en català.
2: Love was only true in fairy tales.

Fer el que no sem, però tampoc no volem dir exactament el que diem. Per sort sovint no diem res. Mas ocupat a voler ser tot descuidant, que sense dir ningú no sap si és que sem, ningú no sap.

ser, però això a cops voldríem dir que no estem sols, però no gosem perquè creiem que tothom sap el que ja sem. I és així com sense ser ni més ni menys del que serem, somiem de dir i que ens sentin, somiem de ser per molt temps el que

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
3: Ràdio Arrels, el volum 88.2.

cor nou, la serenor del mar, la solitària en la pau del jardí de cinc arbres. He collit el meu temps, la rara rosa blanca. He cridat, ara entraré en les

penja d'un fil la busca i la viga a la capital. I el camp el remances contra el món feudal. Valga'ns Déu,

Salvatge i innocent, cos estima entre calamitats. Les altres dones l'acusen de ser bruixa vulgar meu que la miren de mal i quan la saluda. I m'interroga i tu, amor meu, ets diferent. Ets diferent dels homes com jo sóc de les altres dones.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
3: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Esquitxos de clàssica.
1: El dilluns se toca. El dilluns se toca el dimarts. El dijous se toca. El dijous se toca el dimecres.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda. Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
2: Ràdio Arrels, a Ribes Altes, 95.

Documentació. Potre carta verda, ella és colorida. Potre passaport, sembla caduquer. Àfrica comença, Àfrica comença, Àfrica comença a la Pirine. Potre carta verda, ella és colorida. Potre passaport, sembla caduquer. Més entre gentil a la gendarmeria. Ale, ale, ale, vull poder passar. Ja som dintre França, ja som més a prop. Guaita aquells pagesos que fan autostop. Ai, paper, ai, què volen aquesta gent? Ai, paper, que se'ns miren malament.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
0: Rosselló.
3: Vallespí.
0: Conflent.
3: Cerdanya.
0: Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

A mi ja m'ho deia el pare. Fill meu, per l'esport vals molt, per això ara t'allo entrades en un camp de futbol. Això sí, de bon matí, quan el sol em pica la carbassa, al lavabo faig pipí, em poso un xandalí, surto al carrer de casa. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing, futing. Jo vaig fent futing, futing, futing, futing, futing, futing. Trepitjant ciment i grava, em sento olímpic de medalla. Ara fluixo, ara accelero, segueixo el ritme futinguero. Tot el barri és un clam, aquest el fill el samarang. I aquí tenim fent futing, de l'inserso una colleta, un botiguer amb samarreta, un empleat de la caixa, un trabucaire en faixa, la senyora i el marit, ai, i l'amant de la senyora, que torna de fer el circuit, 30 mestres, un manobre.

Putin, jo vaig a Putin, Putin, Putin. Putin, Putin, Putin, Putin, jo vaig a Putin, Putin, Putin. Putin, Putin, Putin. I és que fer Putin, senyors, guanyes tipus i baixes pes. I és tan bo, és tan saludable, que el practica l'honorable per al pati dels tarongers. Jo vaig fent Putin.

Esquitxos de clàssica. Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

de Sant Martí. Toc, toc, toc, què és això? El picot de Montescot. Qui és aquí? El picot de Sant Martí. Què és això?

tingui dret a dormir en llençols de seda, beneïda la boca que només besa, i no em passa monedes, i no em passa monedes. Corrompre els puritans sense manies, espiar la dutxa a les veïnes, i el bon Déu dels cristians anar i robar-li la corona d'espines, la corona d'espines, i els assenyats ni

vola lliure la gavina, que mai més torna al niu de la memòria, si el vent no la convida, si el vent no la convida. Dormir fins al migdia s'aconsella, fugir d'imposicions dels que dissenyen, que no passi de llarg quan es presenti un somni a la finestra, un somni a la finestra. La teva boca amaga un encanteri, com hi ha un vell príncep dins la granota. Quin goig poder especialitzar-se

quan retornem corrent a la infantesa, a fusellar al matí el rei dels poetes amb bales de fireta, amb bales de fireta. Per què no doctorar-se amb cremalleres i subtilment creuar la teva espatlla i fabricar amb retalls de mil senyeres calcetes catalanes, calcetes catalanes. Ens falten pessigolles per seriosos, medita molt per funcionar de pressa. I els cementiris blancs fer-hi rebelles, morint en la gran festa, morint en la gran festa. I els cementiris blancs fer-hi rebelles, morint en la gran festa.

0: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels. A Camp

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy.

de tous les mois le plumatoir. Des fleurs que Mars verra.

citat a un restaurant de Ciutat Vella. S'ha empolainat en el millor tratge que té. S'ha posat un clavell a la solapa i ara l'espera fer un cafè.

0: Radio Arrels, al Soler 95.
1: Escolteu Radio Arrels
2: a Vilafranca de Conflent 95.5.

0: Al Conflent, escolteu Ràdio Arrels
1: al 95.5.
2: No more.

amb la sarent la ferida mai no ha curat. Hem viscut un llarg viatge i encara ens queda coratge per avançar. Hem rigut, també hem plorat. Hem parlat, també hem callat.

Hem viscut els nostres dies amb les velles alegries que ens han deixat. A vegades les recordes com si foren velles ombres.

Danzo, danzo, a l'entorn de Rolín. Danzo, las veig de l'une ruche, a l'entorn de Rolín.

dins les coses, si et conservo on reposes, si tot fos comptar els dies mentre el ventre em tibaries, si no fos un artifici, si no fos un malefici, no, no, tu no tens pas nom.

Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Ja em sembla que m'incites si m'infons certes sospites. Per instint et resisteixo, t'he estimat des que existeixo, però et vull sense problemes. I ara llencen anatemes, i ara llencen crits d'alarma. Qui són ells per acusar-me? No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Si la vida mai t'arriba, em farà servil captiva. Qui et sublima, qui et valora, quan no ets més que una espora. Per a mi no és cap festa, és derrota manifesta. No és només teu el suplici, junts anem al sacrifici. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. És tan falsa la creença dels qui creuen que això es pensa. És el xiscle, el desfici, és la mort, el precipici. És allau i és riada, soledat i esfondrada. Aridesa que ens emplena, dia a dia, pena, pena. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament, ets un germen solament. No, no, tu no tens pas nom. Qualsevol que es posi entre l'ésser meu i el meu ventre llançarà menys preus i odis, tot brandant morals i codis. M'he de veure maleïda, combatuda i escarnida. Sóc però carn de picota, de ferida i de derrota. No, no, tu no tens pas nom. Ets poc més que un pensament.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Bon estiu a Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels t'acompanya aquest estiu.
2: Ràdio Arrels.

els buixos pins faig just endins, deixant anar tots els ratolins que hem de ser folls com a lovins de tritonets de cor estret que no han fet res per despertar d'aquest malson que no és etern i sap portar-nos a cavall.

cels quadriculats, rambles cobertes, asfaltades, terres guanyades al mar, profetes per tots els camins que us heu pensat i doncs que vols, notem impactes tan petits que és ben normal que quan són grans ens quedem tots de panxa en l'aire. Faig just endins deixant anar tots els ratolins que hem de ser folls com alevins de tritonets de cor estret que no hem fet res per despertar d'aquest malson que no s'entén ni s'ha portat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels amb tot l'estiu.
3: Escolta Ràdio Arrels.